0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: En la Cadena Ser, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
3: Què tal? Molt bon dia. Ja són les 12 i 20 i quasi sense donar-se compte hem arribat al dijous 28 de maig ja de 2026. I quasi sense donar-se compte tenim preparat ja un programa d'una hora i 40 minuts des d'ara fins a les 2 del migdia per a contar tota l'actualitat i tot el que hem volgut preparar per a compartir entre els que esteu ahí escoltant la ràdio. Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. El que compartim sempre al principi del programa és la previsió de l'oratge que la porta, com sempre, Lluís Francés. Hola, Lluís, bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
3: Conta'ns, com seguim en l'oratge?
4: Seguim sota una situació d'estabilitat generalitzada a la major part de la península, amb cels poc nuvolosos o buidats i temperatures amb anomalies positives per a l'època de l'any en què ens trobem. Des d'este dijous superarem els 30 graus durant els pròxims dies ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. A més, el temps continuarà estable i calorós. I seguim sense variacions atmosfèriques. Esta situació, com comentaven, continuarà en el que resta de setmana. És de dijous cels que veuran pas d'escassa nuvolositat, vents que marcaran la component terral, fluixos. La temperatura màxima tocarà o superarà els 30 graus. Divendres pugen i de forma acusada les temperatures, tant les mínimes com les màximes, una jornada calorosa, amb cels poc nuvolosos o buidats i amb alta radiació solar.
3: Gràcies, Lluís. Ahir vam superar els 30 graus. Arribarem als 32 graus ací a Ontinyent. Ací a Ontinyent, 32 graus. Imagina que en algun poble de la nostra comarca més. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Miguel.
3: Hores d'ara, quines són les temperatures que hi ha a la nostra comarca?
5: Fa calor.
3: A més, això ho tenim clar.
5: T'ho puc dir, ara repassem les temperatures, però t'ho dic clar perquè vinc del carrer i fa calor. Sí, sí. Hi ha que anar per la sombreta i molta protecció i tot això que ja sabeu.
3: I lo de la gorreta, per als que no tenim molt de moño o no tenim moño, és important. Jo després parlarem d'això, perquè jo no tinc.
5: Vinga, va, estem entre 25 i 29 graus. A hores d'ara, els 25 graus estan a Bocairent i a Geneta d'Albaida. Allí estan un poc més fresquets. I la màxima d'avui, els 29 graus estan a Montitxelvo i a Guadasséquies. A Ontinyent, 28.
3: 28 a aquestes hores. Arribarem als 30 i pico. Arribarem segur. Als 30 i pico, segur. Gràcies, Carmen. Ja tenim les temperatures, ja tenim el calor instal·lat dins de nosaltres. I ara anem a la picaeta.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida al Baida.

0: Estem ja en la picadeta i estàvem parlant, Carmen Humedelló, de les temperatures i Esteban Arroyo, molt bon dia.
1: Hola, Miguel.
0: Que estava dient jo, ahir vam arribar als 32 graus ací a Ontinyent. Tu me dius, més, però més a on?
1: Per exemple, sí? va haver un moment que vaig veure...
0: Cuidao.
2: Boli, era un boli.
1: 33 graus a l'estació meteorològica de les Alqueries.
0: d'Albaida.
2: Uau.
0: És que 33 graus.
2: Jo ja estic arrepentint-me un poquet.
0: Clar, ahir era 27, avui és 28, 33 graus en maig. A mi em pareix molt fort.
1: I ja ha dit el nostre meteoròleg, sí, Lluís Francesc, sí, que sí. Anem
0: cap
1: en ascens.
0: Cap amunt.
1: I per la nit també van cap amunt les temperatures.
0: Això és el que més por tinc.
1: Sí, a mi també.
0: Perquè durant el dia dius, fa calor i tal, però que per la nit ja comencen les nits tropicals o tòrrides, com parlàvem l'altre dia, sí. A mi em dona molta por, perquè estem en juny, no arribem a juny, ja veurem. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, companys, què tal?
0: Com va la calor?
3: Bé. Jo sóc un burrot, per això. Jo sóc una persona molt, molt calorosa. Jo ja m'he enxufat el ventilador per a dormir.
0: Mira, molt bé. Tens ventilador, però de techo?
3: No, de tota la vida.
0: Val. És de techo, és una... Està molt bé, eh?
2: És una meravella.
0: És una meravella per dormir, eh? Ja ho dic.
3: Però em va costar a la una de la matinada anar a agafar el ventilador, deixar-lo de la pols i enxufar-lo.
0: Sí, per a nit. Ostres, jo encara
2: no. A nit no, però fa un parell de dies el vaig posar en marxa. Sí.
1: Jo encara no. I m'he instal·lat en guany un de techo, sí.
0: Fantàstic.
1: Li vaig anar a comprar-lo a Brico Chimo.
0: Molt bé.
1: I va vindre Chimo a instal·lar-me el...
0: Molt bé, Chimo.
2: Ja ho saben, en Brico Chimo tenen ventilador.
0: Chimo, aniré a ta casa.
1: Per cert, si no em falla la memòria, n'hi ha una bona, molt bona oferta que la poden trobar a la nostra web, que acaba el dia 30,
0: sí, no?
1: Si no m'equivoque.
0: Ui, el 30 és el divendres? Ah, no, el dissabte.
1: Crec recordar.
2: Acaba ja.
0: Pues aniré demà. Chimo, vaig demà, eh? Vinga. Gràcies per la informació,
1: sí,
0: Esteban,
1: sí,
0: perquè...
1: Molt bona informació.
0: Perquè és de veres que jo...
1: Vaig a buscar-ho.
0: Quan proves ja el ventilador de techo, no vols...
3: Te canvia la vida.
0: Sí, és de veres, eh? Perquè no és aire condicionat, no és un ventilador que està ahí donant l'aire. No, està ahí, és indirecte... Està molt bé, està molt bé.
2: Meravellós.
0: Dit això, ja hem parlat de la calor. Ara, i de les solucions per a la calor, i continua la promoció. Digo, Esteban.
1: Sí, fins el 31 de maig. Fica.
0: Ah, el diumenge.
1: Ventilador de techo con iluminación por solo 50 euros hasta el 31 de mayo.
2: Anda.
3: Con iluminación.
0: En Brico Chimo.
2: Sí, sí, sí.
0: Pues anirem. Gràcies.
3: M'ho ensenya per si a casa.
1: No, perquè veges... Sí.
3: Va fer gràcia que me l'ensenya. Com si no em fiara d'ell.
2: És que tenen la publicitat ahí en
0: l'àser. Ah, és dels xicotets de...
2: S'amaguen les aspes,
1: sí.
3: I que guapo, no?
0: Sí, molt bé.
1: I fa molta llum, eh?
0: Fantàstic. Jo només vull l'aire. Bé, ja hem fet un especial de ventiladors de techo. Després la gent diu, la ràdio s'ho passeu bé? No, dona.
2: Ai.
0: Carmen, què fem? Anem a contar a la gent que tenim avui.
2: Vaig intentar posar-me seria.
0: Per favor.
2: Vinga.
0: Però no molt.
2: Bueno, hem arribat, segon dia que arribem justet,
0: clar,
2: a
0: no
2: les 12 i 20, perquè, com ve dia, estàvem pel carrer. A més, ha tingut que vindre Esteban a salvar-nos en el cotxe, perquè si no, no haurem arribat.
0: Okay. Som Radio Rompetecho.
3: Pots contar-ho, Carmen?
2: Exactament, vaig a contar-ho. Sí.
3: Pots contar-ho, per favor.
2: Hem estat este matí en una roda de premsa que s'ha celebrat a les 11 en l'Ajuntament, relacionada amb un torneig de tennis que després Tomàs vos contarà, com a cap d'esports. I després hem anat fins al barri de Sant Rafel perquè allí és on està l'aula d'estudi i on estan quasi tots els estudiants de segon de batxillerat. Hem quedat allí amb el regidor d'esports, en Ferran Gandia, així que, per sort, podreu escoltar aquest reportatge. Hem parlat amb ell sobre esta sala d'estudi que han habilitat i hem tingut la gran sort de pillar en el descans a dos joves estudiants. Hem parlat amb elles, amb Sofia Pomar, que és estudiant de segon de batxillerat del Col·legi Pureza de Maria, i també amb Carla Muste, que és estudiant també de segon de batxillerat de l'IES L'Estació, i ens han contat com ho porten.
0: I com ho porten, ara ho escoltarem.
2: Però la veritat que molt bé. Les xiques ho porten molt bé. Tenen molt bona mitja en batxillerat. Ens hem alegrat moltíssim.
3: Totalment.
2: Jo m'alegra d'escoltar-ho. Sí, perquè, a més, molt sincera, Carla deia, jo, sé que amb la nota de batxillerat tinc prou, però vaig esforçar-me.
0: Molt bé.
2: Així que
3: mola molt. Farmàcia a la Universitat de València vol fer.
2: Farmàcia vol estudiar.
0: M'agrada molt aquesta actitud.
2: Molt interessant. En uns minuts sí. podreu escoltar-ho tot. I també escoltareu com Tomàs arriba un punt
0: de
2: fer.
0: És que Carmen ha contat la part bona. Barcelona, ha sigut bona. Barcelona. I no ha contat...
2: No la va contar, no?
3: Ha sigut molt bona.
0: Jo vaig a contar la intrahistòria.
3: A mi m'agradaria que la contara... Jo no vaig a contar-la. La té que contar Carmen perquè ha sigut la principal afectada del dia d'avui.
2: És que Tomàs m'ha dit... Ja que anem a la roda de premsa de l'Ajuntament...
0: Eixa era la idea.
2: Vine temps i després anem a la biblioteca...
0: Que està al costat.
2: Ahí, al costadet, al costadet del carrer Major. I de passo, ja que estem, li diem a Ferran que vinga...
0: I gravem ahí tot i tal.
2: I clar, i Ferran mos ha dit, no, xics, l'aula d'estudi no està així.
0: L'aula d'estudi està convençut.
2: Com nosaltres, per sort, no estem estudiant.
0: Exacte.
2: Estàvem convençuts de que l'aula estava ahí. I clar,
0: des de
2: no,
0: la plaça Major hasta Sant Rafel
2: hem anat a Peguito, intentant anar per la sombra, i després, com bé deia, el bo d'Esteban ha vingut a salvar-nos en cotxe, perquè si no no haurem arribat a les 12:20.
0: I aquestes són les coses que passen, no a diari, però de tant en tant passen aquestes coses.
2: I hi ha que contar-les, clar que sí.
0: Clar que sí, perquè la gent al final diu, ah, pues ja han anat, però és que hi ha accidents,
2: hi ha que contar-ho tot.
0: Clar, hi ha que contar-ho tot.
3: Totalment, totalment.
0: Però el treball està fet i molt ben fet, i després l'escoltareu. Què més tenim avui, Carmen?
2: Més cosetes dijous, així que toca secció de Ser Festa.
0: Correcte.
2: Avui és el torn de Javier Sanz, primer tro de la comparsa Almogàvers. Esperem al final poder parlar amb ell, perquè bueno, sabem que els càrrecs treballen a aquestes hores
0: i
2: de vegades és complicat poder quadrar, així que esperem que pugui estar amb nosaltres. Estarà també Quique Orquín, amb
0: Correcte.
2: La secció de música festera. Parlarem de la trobada de corals de l'Olleria amb Juan Ricardo Ruano, que és regidor de Cultura, i acabarem rebent així el nostre estudi amb Francisco Valero, que és professor de l'IES Jaume I i que vindrà acompanyat d'Irene Cano. Ella és la guanyadora del primer premi del segon concurs de relats curts que impulsa la Fundació Caixa Ontinyent i també l'Associació Veïnal de Sant Josep.
0: És impressionant també la història d'esta xica, perquè a més de tindre un expedient excel·lent en el que està estudiant segon de batxillerat, a més d'això, el relat curt que ha creat està molt ben escrit i ple d'emoció i tal. És brutal.
3: Guai.
0: Es diu Refugi, el relat que ha guanyat, i avui parlarem amb ella d'eixe premi. Moltíssimes gràcies, Carmen Úbeda.
2: Gràcies, Miguel. A tu.
0: Tomàs, anem a l'hora 14. Què tenim avui?
3: Bueno, pues no ho havia pensat encara, per a que se faci una idea als oients,
0: bueno,
3: perquè
0: pues
3: com anem a tope, tenim moltes coses a contar-lo. Moltes, moltes, moltes, perquè avui a l'Esa de la Espada tenim manifestació general a Albaida convocada per l'Assemblea de 200 comarcals. Estarem pendents de tota aquesta informació i de tot el que està passant en aquesta vaga indefinida, de com estan anant les coses entre Educació i Conselleria, com estan anant aquestes negociacions. Estarem pendents,
1: sí,
3: bueno, del professorat i de Conselleria, millor
1: dit. La reunió era a les 12.
0: A les 12 començava la reunió. Sí,
3: estem pendents. Farem un poquet de prèvia, després us contarem com estan les coses abans de començar i ja, bueno, mentre continua ixa reunió, i després ja en l'hora 14 tinguem la Vall d'Albaida, esperem portar-los bones notícies. Tant de bo, tant de bo. En un dia on també estem pendents de que avui a les 7 de la vespre tenim plenari a l'Ajuntament d'Ontinyent, és un plenari que ho hem parlat en petit comitè en Ferran, ja anem a dir-ho, acabarà després de les 12, no acabarà tot, tots els punts nos tractaran, com sempre, però bueno... Set mocions, si no recordo malament, hi ha una fotraca de punts, així de clar. A veure, és el que té la gestió municipal, hi ha moltes coses, però sí que és de veres que si volem apropar-nos a la ciutadania, hi ha que buscar formes i hi ha que buscar solucions per a que un plenari no es convertisca en això, que comencem a l'estat de la vesprada, acabem a les 12 i se tinga que tancar la mateixa sessió pel fet que hem passat de dia, perquè fes una idea els oients, tant de bo es puga trobar una solució a aquest sentit. També parlarem dels patinets Ontinyent, recordar que la setmana passada parlàvem d'un accident que va acabar finalment en multa per a la persona que portava aquesta VMP, que és un vehicle de mobilitat personal. Doncs l'Ajuntament d'Ontinyent està instant a tothom, perquè com ves a venir i caminem pels carrers de la capital de la Vall d'Albaida, hi ha molt patinet elèctric, passa que estiguen regularitzats, que no es passen a la velocitat, que no es truquen com fem en l'època de motos de 49,
0: que
3: se'n recorden.
0: És que es truquen.
3: I això va, vamos, és una cosa de
0: bojos. Tinc que dir-ho, L'altre dia, per Daniel Gil, baixa d'inxa costera, un patinet que anava més ràpid que una moto.
3: T'ho
0: juro, I jo dic que això és molt perillós. molt, molt, molt perillós.
3: Això no és un cotxe ni...
0: No, ni,
3: és
0: ni una moto. És que és un patí.
3: És que és un patiner que... Que llàstima, per favor. Bueno. Aixina que molta, molt de cabet, com solem dir. Bueno, per de l'àmbit comarcal parlarem del Plobert, ens centrarem en aquestes cosetes que comentem en l'Oi Por Oi on tinguem la Vall d'Albaida, entre altres qüestions que van arribant a la redacció d'aquesta casa.
0: Fantàstic. I després tenim Ser Deportivos, penúltim Ser Deportivos de la temporada.
3: This is the end.
0: Wow.
3: My only friend, the end. Que cançó més xula. Bueno, jo estic raro, eh?
0: És normal. És normal.
3: Avui Ser Deportivos ja tenia un poc de nostàlgia. No ho anem a negar.
0: És normal.
3: Però bueno, estem preparant, com no, continguts d'allò més que interessants per a tancar aquesta edició local i comarcal, esta temporada 25-26. Bueno, avui anem a fer-ho com dos blocs. Vaig a dividir-ho així. Un bloc de presentació, perquè hem pogut entrevistar l'entrenador del Benigànim, el nou entrenador del Benigànim, José Manuel Rueda, i ens ha parlat d'objectius i d'idees per part del club de cara a la pròxima temporada, que esperen que no sigui tan patidora com ha sigut aquesta. I per altra banda, el segon bloc va ser més de caràcter poliesportiu, perquè es va acompanyar el passat dilluns, van fer una entrevisteta, van tindre la casa plena, perquè es va acompanyar la pedrera femenina del club Trialón Tinyent, conjuntament amb el seu director tècnic, que és Joan Blasco. No te perdo l'entrevista, van a flipar. Són xiquetes que fan un esforç i una faena per conciliar, per dur a terme tota la tasca que és d'entrenaments esportius.

0: tenia molta qualitat. És que el grupet Junior, si no recorde malament, fa 3 setmanes aproximadament a la Copa d'Espanya d'Àguiles van quedar en tercera posició. I clar, tu estàs en el món del triatló hi ha equips que són professionals. Hi ha equips que es dediquen a això, que tu tens... te paguen, tens una nòmina, això. I el Club Triatlón Tinyent del Cavall de la Fies Pedrera és un club més.
1: Clar.
0: I mira això, aconseguir una tercera posició no és fàcil. Buscarem les claus en aquesta entrevista. Parlarem també un poquet de tot el que ve este cap de setmana, escoltarem declaracions d'Ivan Esparza, que ja ha passat aquestes semifinals de l'individual de raspall, escoltarem a Sofia Rodríguez, que ha quedat campiona de la Copa Challenge de la Comunitat Valenciana en ruta, no en ciclocross, que ja saben com és Sofia.
1: En ruta.
0: Vamos, que qualsevol disciplina la guanya. I este cada setmana té gravel. Copa d'Espanya de gravel, l'escoltarem també. També escoltarem a José Vila, que a hores d'ara es troba en l'europeu de carreres d'obstacles. Ha començat este matí i esta vesprada també té cursa, igual que tot el cap de setmana en Irún, en el País Basc, i està en ixe europeu que podria donar-li un bitllet cap al Mundial. Tant de bo es poguera aconseguir, tant de bo.
1: I tant.
0: I després també farem un poquet de parada en el Cava i us comentarem com no és agenda del cap de setmana, que ja ve prou carrer regaeta, sumant-li això del tennis que s'ha presentat avui.
1: Fantàstic! Moltes coses avui als Sers Deportius, per últim Sers Deportius, demà l'últim què fem, tio?
0: No ho sé. Tachan!
1: Que podíem fer alguna cosa, no?
2: Fer el programa des del carrer.
1: Home, des del carrer no, que fa molt de calor.
0: A les 3 i 20?
1: A les 3 i 20 fa molta calor.
0: A les 3 i 20?
1: A les 3 i 20 fa molta calor. El carrer no es pot ser, a les 3 i 20 no. Però no estaria mal, no està mal tirat això, Esteban.
3: On vols anar? Al Clariano?
1: Anem al Clariano. Per què no fem el programa en el Clariano?
0: Voleu anar al Clariano demà?
1: Anem a fer el programa demà al Clariano.
2: Anava a dir des de la piscina, però no està oberta encara.
0: No, la piscina. Res de res.
1: Bueno,
0: home, la piscina me tiraria, però m'agrada la idea del Clariano.
1: Demà és l'últim programa, volem que...
0: M'agrada la idea del Clariano.
1: Ahí està.
0: M'ha agradat molt la idea del Clariano perquè hi ha una coseta que està entre mans per part del Deportivo Ontinyent femení que podria donar-se de cara a aquesta última jornada de competició que tenen este cap de setmana. Així que seria una opció molt xuleta, la veritat. Estava sopesant, li he preguntat a Carmen, mira, tinc esto. Què faig? No sé què fer. No m'ha arribat a cap conclusió i ara per ara... tinguem alguna conclusió
3: sorpresa.
0: Que altra. Sorpresa, xa.
1: Pues ja veieu com decidim així nosaltres.
0: Que a lo millor demà agarri me faig un speech de 40 minuts i me quedem més a gust que res,
1: apanyat. Avui tenim hora 25?
0: Avui sí que tenim hora 25 del Portet. Després de...
1: El Rayo, pobret.
0: Una llàstima, no per a res.
1: Bueno, no passa res.
0: A mi m'agradarà molt com ho van viure, no sé. Va fer boig, va estar molt bé el partit.
1: Gràcies, Tomàs.
0: Gràcies.
1: No te'n vagis molt lluny perquè després actualitzarem l'última hora sobre la vaga de docents de l'educació pública. Esteban Arroyo, La Ventana, esta vesprada, què tenim?
2: Doncs avui anem a conversar amb Paqui Molina, que és la nova presidenta de l'associació Abraça'm, Associació Càncer Bocairent. És la nova presidenta, parlarem amb ella d'aquesta nova etapa de l'associació. Fa poquet van realitzar una xerrada amb la responsable del Departament de Ginecologia del nou Hospital General d'Ontinyent.
1: Sí.
2: Ahir la vam veure. Li diuen Àgueda, no recorde el cognom, va estar realitzant una xerrada i de totes les activitats que tenen programades.
1: Molt bé, doncs esta vesprada, ja sabeu, a les 7:20, La Ventana amb Esteban Arroyo. Ja ho tenim, xics. Moltíssimes gràcies, Carmen.
3: Gràcies,
1: Esteban. No te'n vagis molt lluny, Tomàs. No.

0: Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinient.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinientrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinient.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ayuntamiento de Ontinient.
1: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pau Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
2: ¿Sigues viendo cómo suben los precios de la vivienda mientras esperas? Es tu momento. En Ática Inmobiliaria llega la promoción de obra nueva Edificio Farinera. Últimas viviendas disponibles de 2, 3 y 4 habitaciones de renta libre con calidades de lujo. Sin comisiones, sin costes de gestión inmobiliaria. Además, paga cómodamente durante 2 años y asegura hoy el precio de tu futura vivienda. Infórmate ya en Ática Inmobiliaria y reserva tu futuro hogar. Edificio Farinera. Últimas viviendas. El momento es ahora.
3: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de León 9, Xàtiva. Ganesheclectico.com.
4: En la cadena SER, hoy por hoy en Tiñén Baida Albaida. Miguel Coy.
5: Ho avançàvem a la picaeta. Volem saber, a hores d'ara, quina és la situació, quina és l'última hora, i volem actualitzar tota la informació que tenim d'esta vaga indefinida dels docents de l'educació pública a la nostra comunitat. I tota la informació, tota aquesta actualització, la té Tomàs Marín. Tomàs, què tal?
6: Bueno, a hores d'ara, com saben, estem en aquest dia número 14 de la vaga indefinida del professorat valencià, i sindicats i conselleria d'educació estan reunint-se a hores d'ara en una reunió que ha començat a les 12 del migdia per decidir si firmen o no un acord que posi fi al conflicte. Després de més de 5 hores de reunió, al llarg de la jornada d'ahir, les parts van assegurar que hi ha avanços en burocràcia, en plantilles i infraestructures, però que continua aquest desacord principal, la baixada de ràtios a les aules, que els sindicats consideren insuficient. Educació planteja reduir progressivament les ràtios fins a 22 alumnes en infantil i primària, 25 en ESO i 30 en batxillerat, en un termini de 4 anys. També ofereix reduir el temps de substitució del professorat i destinar més de 372 milions d'euros a infraestructures educatives. Els sindicats STEP, Comissions Obreres i UGT han anunciat que consultaran ara el professorat abans de decidir si accepten o no la proposta final. Mentrestant, ja saben que la vaga continua activa. Escoltem les declaracions d'Òscar Ortiz, és membre de Comissions Obreres.
7: Ara esperem a rebre aquesta documentació per poder valorar-la i poder fer la consulta a tots, perquè hem de decidir entre totes si signem aquest acord o no.
6: Ahir més de 25.000 persones es van manifestar pel carrer de València sota el lema Menys burocràcia, menys ràtios, més salari, més plantilla i més valencià. Per la seva banda, com bé saben, hi ha desacords. CESIF ha decidit desconvocar les propostes per centrar-se en la negociació després d'haver signat amb AMPE l'acord salarial que contempla una pujada de 200 euros mensuals fins a 2028. Escolten ara a José Seco, que és el responsable d'educació del CESIF.
8: Por lo tanto, entendemos desde esta organización sindical que una vez abierto un plan de negociación activo y que está dando ciertos frutos, no podemos mantener una acción tan fuerte que además es tan dura económicamente para los docentes de la Comunidad Valenciana.
6: I d'això parlarem en una estoneta. La Generalitat també ha demanat serveis mínims del 100% per garantir la celebració de les proves d'accés de la universitat enguany, Miguel.
5: Sí, sí. A més, ahir vam llegir una notícia que no només els docents i el professorat de la pública, sinó que també els docents i professorat de la concertada han estallat, han explotat i han dit que va, ja prou. Perquè diuen, segons ells, que estan en pitjors condicions que els docents de la pública. Veurem què passa en els pròxims dies amb els de la concertada.
6: El que sí que sabem és com estan les coses a nivell comarcal, i això era també notícia de la jornada d'ahir, ho parlaves per sempre ahir amb la permanent sindical de l'Estep Montse Sempere, i a la ventana també ho parlàvem amb Ramon Vidal, l'alcalde de l'Olleria, perquè el primer edil, conjuntament amb el regidor d'Educació, Daniel Semper, es van reunir dimarts de matí amb professorat en vaga i equips directius del Col·legi Isabel la Catòlica, el Col·legi Sánchez Warner i també de l'Institut Vermellar. Durant aquesta trobada, el personal docent va exposar les principals problemàtiques dels centres i les seues reivindicacions. Tant alcalde com regidor van escoltar aquestes demandes i van mostrar el seu suport, destacant la necessitat d'atendre la realitat de les aules. Vidal ha defensat la importància del diàleg i el consens per trobar solucions, i s'ha sumat així a altres alcaldies del PP, com Canals o Polop, que també han expressat el suport a la comunitat educativa. Anem a escoltar les paraules de l'alcalde.
9: Com a alcalde i regidors, són servidors públics i per damunt de les sigles estan les persones, i ahí estaré jo, no? Jo, per damunt de les sigles polítiques o per damunt de qualsevol cosa, creiem que l'educació pública fermament que s'ha de defensar i que s'ha de millorar.
6: I també recuperem la valoració de Montse Sempere a eixa reunió, que és la permanent sindical de l'Estep a la Vall d'Albaida.
10: Al final això ens fa visible que la nostra lluita no és partidista. Nosaltres defensem l'educació pública amb lletres majúscules perquè considerem que és l'única que garanteix la igualtat d'oportunitats per a tothom. I un govern ha de garantir que els serveis públics funcionen. Aleshores, això no és una vaga partidista, és una vaga contra una política que retalla en serveis públics.
6: I a hores d'ara, la manifestació i vaga indefinida a la Vall d'Albaida es centra sobretot en els piquets informatius que des de bon matí a les 8:30 a instituts i 9:30 a col·legis d'infantil i primària s'estan realitzant pels carrers de la Vall d'Albaida. La cita principal, com us comentàvem al principi d'este Hoy por Hoy on tenien la Vall d'Albaida, serà al municipi d'Albaida, on es realitzarà des de les 7 de la vesprada una manifestació general.
5: I veurem, i estarem molt pendents de com acaba aquesta reunió, que ha començat a les 12 del migdia, entre sindicats i la conselleria, per a veure si per fi s'arriba a un acord, a un entendiment, i acaba esta vaga indefinida que, com deia Tomàs, ja va per el dia 14.
6: 14.
5: I són molts dies de vaga per als docents i per a també els alumnes i les famílies, per a tot el món. Són massa dies de vaga i massa desencontres, malauradament. A Tomàs Marín anem a continuar escoltant-lo, perquè...
6: Que pesant, no?
5: Sí, és que se n'ha d'excursió, ja ho he encontrat a la Picaeta. I exactament on t'has anat, Tomàs?
6: M'he anat al Cic Sant Rafel.
5: Val.
6: De volteta.
5: De volteta. Perquè està la prova, està la Pau ahí ja.
6: Les Pau, la setmana que ve ja les tenim ahí.
5: I clar, hi ha gent que està preparant-se des de fa molt temps i volem saber com s'està preparant la gent així, no en tinguem. I este és el resultat. Mira, la màgia de la ràdio. Hola, Tomàs.
6: Hola, Miguel, què tal? Ens trobem a hores d'ara en el CIC de Sant Rafel. A veure, jo quan he arribat així, sincerament, tant Carmen com jo, ja ens ha pegat ixe cuquet de quan estàvem preparant les proves per a l'accés a la universitat, per a l'Espau. Recordem aquests últims dies, ja queda res per a que comencen aquestes proves, seran la setmana que ve, i clar està que sempre buscàvem un espai per a estudiar, un lloc on puguem aprendre, un lloc on puguem preparar-nos, vamos, per a treure la millor nota possible, i com no, per a compartir-ho amb els amics, que moltes voltes són el nostre millor aliat. I bueno, com bé saben, està Eulari, que com bé veuen té moltes places, hi ha molta gent present. Este és el centre d'iniciativa cultural del municipi. El que ens fa mostrar és això, el fet d'aquest estudi, d'aquest treball, de tota aquesta tasca que es realitza hores d'ara en este tram final. És un centre que des del 27 d'abril ja s'ha obert amb un horari ampliat per a causa d'aquesta gran demanda de tothom. Saludem ja el regidor d'Educació, Ferran Gandia. Hola, Ferran, què tal?
11: Hola, bon dia a tots.
6: Bueno, això del CIC a mi em pareix una barbaritat. Com se nota? Com es prepara això de cara als estudiants?
11: Bueno, es prepara com tots els anys. Ja tenim una experiència, com tu bé has dit, ja fa uns anys que està oferint-se aquesta possibilitat. Realment, aquesta activitat o aquesta proposta per a l'estudiant va començar en el 2019, soles en la època de final d'any, els exàmens de gener, però dos anys després, a partir del 21, es va augmentar la possibilitat, i també, a part d'eixa que acabo de comentar, també s'obri en temporada de final de curs, des d'abril, enguany, en un any adit especial que que beneficia a l'estudiantat perquè hem ampliat els dies, no?, de duració, no? Normalment començàvem en maig fins a juny i ara hem començat, com tu bé has dit, des del 27 d'abril. Està ja operativa esta aula i que romandrà oberta fins al 19 de juny.
5: Quantes places té?
11: Pues en esta aula que podeu veure n'hi ha 40 places, està habilitada per a 40 places, però a banda també hi ha la possibilitat en el pis inferior, en la sala de lectura, lo que és la biblioteca de Sant Rafael, que coneix tot el món, pues també hi ha la possibilitat per a taules i cadires i les xarxes de wifi, les diferents xarxes de wifi que es poden utilitzar. Com sabeu, les biblioteques n'hi ha que estar en silenci, per tant, és una possibilitat més de 30, al voltant de 30 persones més podrien cabre baix.
6: La veritat és que em sorprèn molt aquest treball, aquest esforç, aquest nivell de l'estudiantat, no? Perquè són dies molt, molt complicats i de vegades cadascú d'ells doncs, té la seva forma, el seu modus operandi a l'hora d'estudiar. Moltes queden en casa, altres busquen espais diferents, inclús al parc, imagineu-se. Però aquest centre sí que és de veres que el record de jo quan també anava a aquest tipus de centre quan feia l'espau, que també era un lloc de reunió i també de, podem arribar de recolzament uns a altres en aquests són moments que comencen a posar-nos un poquet costera amunt de cara a l'ESPAU.
11: Exactament, sí, bueno, no sols l'ESPAU, les finals d'universitat també poden vindre així o altres estudis d'altres nivells estudiantils poden vindre així. L'important és que l'Ajuntament oferís aquesta possibilitat totalment gratuïta en un espai acondicionat, en aire acondicionat, com he dit abans, en dos línies de wifi, dos xarxes a les que poden entrar i vamos, que totes les facilitats possibles.
6: Quina és la preparació que feu vosaltres també des de la regidoria perquè al cap i a la fi tot aquest servei pugui desenvolupar-se de la millor forma possible i que també que el propi estudiantat pugui tindre totes aquestes facilitats que acabes d'esmentar?
11: Bueno, evidentment, això l'espai està obert durant tot l'any, és un espai que es fan altre tipus d'activitats i que té molta mobilitat, no? Molta utilització, però bueno, evidentment, si tu estàs oferint de dilluns a diumenge de 9 del matí a 9 de la nit, pues això comporta un gasto. Així no n'hi ha com no n'hi ha un n'hi ha un personal en l'edifici de la UNED, que això pertany a la UNED també, està molt prop de la UNED, i dos conserges que són treballadors municipals que treballen en la UNED durant el dia, els caps de setmana pues també fan una tasca fora del seu horari i això comporta evidentment un gasto que assumís perfectament i sense cap de problema a l'Ajuntament per a donar aquesta possibilitat.
5: Es porten bé els estudiants?
11: Es porten bé. Sí, exactament, sí, normalment a més jo pregunte i tal i bueno, venen així a estudiar que és el que n'hi ha que fer, però bueno de fet tenen un pati exterior molt gran i podem fer xerrar i podem alçar la veu si fa falta.
5: Mira, aprofitem també perquè ara en una estoneta anem a parlar com no amb estudiants, vull preguntar-te per el consell que es donaries, perquè és un moment molt complicat, és molt bonic també a la volta, de segur que després quan acabin el selectiu diran, això no era per tant, això mira quina alegria, quin record més bonic, quin consell li donaries a tots els estudiants, ja no sos d'on tinguem, de segur que ve gent de la comarca a estudiar.
11: Sí, evidentment, com tu has dit, ve gent no sols d'on tinguem, sinó dels pobles del costat, i bueno, encara que siga un tòpic, tranquil·litat, no? Que estiguen tranquils, perquè si estan tranquils les coses ixen molt millor que si estan nerviosos o nervioses, clar. I confiança, evidentment confiança. La feina s'ha fet durant el curs i saben que és una prova molt important a la que han d'estar preparats. Si estan tranquils, segur que ho aconseguiran.
5: I per últim, ja preguntar-te un poc per la logística de l'ESPAU. Tot preparat al campus d'Ontinyent i la coordinació de cara a aquestes proves?
11: Pues sí, i a més puc avançar que s'han posat en contacte amb mi este matí perquè des de l'extensió, des del campus, perquè en este moment hi ha diferents parts del campus que estan en obres i ens han demanat recursos per a poder vindre precisament a altres aules que estan així, en aquest edifici, i bueno, n'hi haurà que traslladar algunes coses, que ahir l'Ajuntament tirarà una mà per a que aquests exàmens, alguns exàmens, no de la Pau, sinó de graus, que estan també examinant-se, puguen vindre així, és a dir, posar totes les facilitats possibles.
5: Doncs de segur que això ho sabrem pròximament, també aquesta logística de cara tant a les proves de grau de la pròpia universitat com aquestes proves d'accés a la universitat. Regidor, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com no, esperem que continuem portant-se bé i que ens porti
6: les millors notes possible, faltaria més.
11: I que aproven, que això és important. Gràcies a vosaltres, com sempre.
6: Moltes gràcies, regidor, per atendre'ns. Mireu, no anem a entrar a lo que és la sala perquè podrem veure a hores d'ara a uns 6 estudiants d'aquest espau, pues, preparant-se, estan molt atents, estan, vamos, concentrats, no, el següent de cara a aquestes proves. Però bueno, així a la porta d'aquest FIC tenim a dues alumnes que de segur que estan nerviosetes, que ja venen els nervis finals. Bueno, en primer jo volia preguntar-vos pel nom.
12: Jo soc Carla.
13: Jo soc Sofia.
6: Bueno, Carla, comencem per tu. Volia preguntar-te com estàs a hores d'ara, quina sensació tens? Vas a dir-me nervis segur, però què tens ahí? Tendràs ese cuquet, no?
13: A veure, estic nerviosa, bueno, estem tots molt nerviosos perquè al final queden res ja 4 o 5 dies i és veritat que sents pressió perquè al final estàs jugant en uns exàmens el teu futur i al final són les proves a l'accés de la universitat i tot depèn del que facis ara en aquests exàmens.
6: Tu que has estudiat en el batxillerat, quina especialitat has fet?
13: Jo he fet el batxiller científic biològic, o sigui, he fet química i biologia. I són assignatures de molta càrrega, així que...
6: Això no ho agrafa mai, jo crec que Carmen i jo tampoc. Bueno, a què aspires? Què és el que vols estudiar? Ja us segur que hauràs estat mirant la nota, hauràs estat traient la calculadora, que si tinc que treure això sí, allà... Què vols fer en un futur i com et veus per arribar també a aquesta nota?
13: Jo vull fer farmàcia a la Universitat de València i jo en principi en la mitja de batxiller ja vaig bé, però en les proves pausos tenen que eixir-me bé per poder entrar a la carrera.
6: Mitja?
13: De batxiller, més d'un 8,5, un 8,78.
6: Està molt bé, eh? Està molt bé. I la teva companya, bueno, conta'm un poquet també com estàs vivint això, com estàs vivint estos dies.
14: Pues amb molta pressió perquè és el que ha dit la meva companya, que al final aquestes proves defineixen el nostre futur, però gràcies a aquesta sala pues, pots estar amb els teus companys que estan en la mateixa situació i te desestresses i això, i els descans que tenim que fer són molt breus per a despejar-se un poquet perquè no podem estar molt temps descansant perquè hi ha molt de temari per estudiar i al final no es pot en tot.
6: A quina hora arribeu i a quina hora se n'aneu? Suposo que ocupareu tot el dia, no?
14: No, de 9 a 9, direm així tot.
6: Ostres, de 9 a 9? Vamos, però així jo crec que se té que fer una pinya molt xula, no?
14: Sí, així pots veure els nostres companys d'aquestes zones que venim sempre de 9 a 9 i estem així molt bé.
6: La veritat és que si teniu el regidor davant, però si voleu preguntar-li alguna coseta o comentar-li alguna en relació a com estan les coses en el FIC, si voleu fer alguna proposta.
14: No, per mi està tot molt bé. Que l'obriguen per a tot l'any estaria molt bé, també.
6: I tu tens alguna proposta?
13: No, la veritat que aquesta sala, sobretot a hores d'ara, està superbé perquè ens permet estudiar tot el dia, inclús com ha dit ja la meva companya Sofia, dinem-hi tot així per poder aprofitar el màxim.
6: I per últim, una pregunta per a les dues, comencem per tu. Quan arribi aquest examen final del selectiu, què faràs?
13: Lo primer de tot, dormir, que és el que més necessite perquè s'han acumulat ja hores de son i lo primer de tot. I ja després quedar amb les meves amigues, poder gaudir de temps en família i en els amics perquè és el que més ens ha fet falta ara.
14: Jo dormir i ser de festa.
6: I ser de festa faltaria més. Moltes gràcies a les dues.
13: De res. Adéu.
6: Bueno, ja han escoltat les paraules d'ambdós estudiants, a tota aquesta megatropa que tenim així d'estudiants de l'ESPAU i a tots els alumnes de la nostra comarca de la Vall d'Albaida, els desitgem la major de les sorts de cara a aquestes proves PAU i com no estarem molt pendents d'aquest seguiment quan arriben aquesta setmana vinent i aquestes proves que van a ser, com no, com marcaran el futur dels nostres alumnes, però que de segur eixiran de deu. Molta força per a tots i totes.
5: Fantàstic els testimonis, fantàstic el treball de Tomàs Marín i podran veure també en les nostres xarxes socials el resultat d'esta peça que ha gravat Carmen Úbeda. Nosaltres arribarem a la una del migdia en menys d'un minutet. Aixa hora, informació nacional i internacional i després, segona hora, de l'Hoy por Hoy, on tinyent, Vall d'Albaida.

0: Una del migdia a 8 minuts. Si sona música festera és que alguna cosa va passar i això vol dir que entrem en territori de ser festa. I si entrem en territori de ser festa és perquè anem a parlar de la festa gran d'Ontinyent, dels moros i cristians que arribaran el pròxim mes d'agost. Que tenim moltes ganes de que arribi la setmana gran, que tenim moltes ganes de que arribin les festes, però durant aquests mesos i aquestes setmanes estem fent la prèvia, com diu aquell, i estem coneguent a tots els càrrecs de totes les comparses i totes les filades d'ací d'Ontinyent i de les festes de moros i cristians. I ho estem fent amb Carmen Úbeda i Esteban Arroyo. Hola, xics, què tal? Com esteu?
1: Hola de nou.
0: Benvinguts de nou. I també ho estem fent amb els amics de Capitalia. Imagineu que dic hola, Capitalia, diu hola. No, pot ser el mateix, perquè estan ahí. Gràcies a Capitalia, gràcies als amics de Capitalia per estar amb nosaltres i per ajudar a tot el món en general. I dic bé, a tot el món en general, sobretot si voleu vendre un pis o una casa, si voleu comprar un pis o una casa, perquè ells s'encarreguen absolutament de tot. Són com un medicament bo. Vull dir, te fa mal el cap, una pastilleta i se lleva, no? Pues ells igual. Si tens mal de cap per a vendre o comprar un pis o una casa, ells són l'antibiòtic i són el medicament perfecte. Els amics de Capitalia, que ja sabeu que els trobeu a Ontinyent, a Xàtiva i al Coll. I sempre en la seua web, capitalia.net amb K. I aquí rebem avui a l'estudi de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, xics.
1: Doncs en la nostra secció Ser Festa, com deies abans, anem coneguent a tots els càrrecs de les festes de 2026 de moros i cristians, que formen part de la història i de l'essència d'aquestes celebracions de la ciutat d'Ontinyent. Avui ens acostem a una de les comparses més emblemàtiques del bàndol cristià, com és la comparsa Almogàvers.
2: Mm-hmm. Anem a fer un poquet d'història. Fundada l'any 1974 i participant per primera vegada en les festes de 1975, la comparsa pren el nom dels antics almogàvers que van lluitar al costat del rei conqueridor. Al llarg de més de 50 anys d'història han mantingut una identitat molt marcada, amb una indumentària inspirada en aquells guerrers medievals i que amb el temps només han incorporat xicotetes millores, sense perdre la seva essència original.
1: Doncs per conèixer millor la trajectòria, el present i el projecte del futur dels Almogàvers, avui ens acompanya Javier Sanz, primer tro de la comparsa Almogàvers. Bona vesprada.
3: Buenos días. Buenos días.
1: Sí. Javier, en el teu cas, com va ser? El vas presentar tu? Vas dir, vull ser primer tro?
3: Jo com tot...
1: Acosta't, per favor.
3: Perdó, és que estava volent posar-me còmode.
2: Clar que sí.
3: I no estar queixonat. Esto es una roda, lo que tenen. Cada escuadra té assignat un primer tro per l'any següent o per tal, i pues mos tocava a nosaltres. En sa modo, ja estem en sa modo desvinculats d'aquest tema, però més o menys jo m'he comentat, anem a fer-ho, i ja que estem ahí, per lo menos t'atén de disfrutar de tot. I això va ser així. Efectivament, tenien l'ambaixada, i jo vaig proposar que fos uno d'ells, de l'escola d'ells, però bueno, va ser directament cosa de Xina i vaig continuar jo i no n'hi més.
1: Mm-hmm. Quina és la teva esquadra que estàs nomenant-la?
3: La esquadra és el Pinzell. El Pinzell, antes era la Campana, es va diluir, es van conformar, es van unir i van fer el Pinzell, pues, un poc més grandet.
2: Mm-hmm. I què tal, Javier, com estàs vivint el càrrec de primer tro fins ara?
3: No sé si poden haver paraules o no, però... Efectivament, hi ha unes paraules totalment d'agraïment, de gratitud, però el mateix, i de festa en festa. A mi jo opiné que van a jubilar-me en teleoro. Que ritme que porten, no sé si podré aguantar-ho un mes. Que ja mos queda poc, perquè ja m'ho queden 3 mesos.
1: Això ja està ahí.
3: Ho tenim ahí.
1: Javier, tu ja has tingut càrrecs anteriorment. Quins han sigut?
3: Bueno, jo ja he sigut 4 vegades primer tro, en guany del quart, correcte, i capità. I capità de 2006, que va ser un any també inolvidable, a pesar de circumstàncies que es van produir, que es van fer, i efectivament des d'aquest moment pues, estic prou agraït perquè ha agraït a tota la comparsa, tots els músics, tot el ballet, van respondre. Dins d'una desgràcia, es pot dir, van respondre tots i llavors torna a repetir el bon agraïment a tots els components, músics, tots, que van contribuir, no van mirar pèl o no van mirar impediments, en dir.
0: Es pot contar què va passar? Perdoneu, eh?
1: Recordar-ho, sí.
0: Podem vale, recordar sí, què va
3: sí,
0: passar?
3: Sí, sí, sí. Es van confiar en l'empresa d'estratges.
0: Vale.
3: Van confiar la majoria. Tots, uh-huh. Inclusive jo estava damunt, eh? Estaven tots damunt. El que passa que sí, pues una persona que es comença a dir-te que tranquil, que ho tindràs, que tranquil, que ho tindràs, pues confies en ella.
0: Clar.
3: I a les 12 del migdia de dir l'altre, que no sé si ho sabeu jo, a les 12 del migdia de dir l'altre, agarren els meus amics en la fogona pa camunt. I més que més a aviar.
0: Sí, sí.
3: Veig aquella persona impotent uh-huh. en el sentit de que no va poder més, no va poder solucionar el tema.
0: El problema.
3: Jo em vaig fer el casco, em vaig acabar el meu casco, que pesat me'l vaig deixar.
0: Ostres.
3: El per l'altre jo vaig deixar el casco.
2: Uh-huh.
3: I vam estar a les 4 i pico, 4 i mitja, o menys, vam arreplegar el que vam poder.
0: El que arreplegava.
3: El que arreplegava sí, sí. La tenda
2: de tralles,
3: d'històries. I doncs us he contat que tota la gent ahir en el dinar jo no estava.
0: Clar, clar, clar. Estàvem
3: plorant, altres sí, què passa, que... sé què fem, què no fem, la meva família estava més allà que així, no volia eixir, el meu amic ja no volia eixir perquè no, no, així n'hi ha que eixir, on que sigui en banyador.
2: Clar que sí.
3: Això ho tenia jo claríssim.
0: Molt bé.
3: Una altra persona, no sé si haurà actuat de la mateixa que vaig actuar jo, però bueno, jo opino que en aquests moments no n'hi ha que mirar si tens por o si tens res, així i punto i ja està.
1: Tirar avant,
0: tirar clar
1: avant,
0: que sí.
3: Tirar avant.
2: Has repetit, Javier, moltes vegades la paraula agraïment. Sí. Agraïment a la teua comparsa. Què tal? Com estan responent? Què el diuen? De que estigues vivint de nou este carrer, que imagina que t'apoyen, no?
3: Sí, no, bueno, jo en este cas dels ambaixadors de banderat, uh-huh. Persones molt, molt adequades, excel·lents i molt bones, estem en prou col·laboració. Jo reconec indiscutiblement que el que em demanen faig, però estic fent poc, veritablement estic fent poc. Què volen? Que es ajudi a això? Doncs pues ajuda això, que ho veig jo de poc.
2: És d'agrair també, que en moments així n'hi ha alguna persona que guie, no?
3: O sigui, jo no estic encarregat més a modo i ho reconec davant de tots. Té la meva filla, que s'encarrega de parar la bandera, què fa falta? Com ho fem això? Com ho fem això? Què fem això o fem l'altre?
2: Molt bé, molt bé.
3: Jo no es puc entrar millor degut al meu moviment que tinc de faena, com tot el món tindrà, m'imagina, sí. Però jo m'he dit jo perquè jo vaig desesperat, o sigui, que jo vaig fer la faena que no tinc un minut de temps.
2: O sigui, que la part de la família carnal també està ahí, no? La teua filla, imagina que sí.
3: La meva filla estan tots ahí, aguantant, i la meva dona està fent la funció de
0: càrrec, no?
3: De càrrec, ja va portar la bandera.
2: Molt bé, molt bé.
3: El dia de... Com és això? El dia de...
1: Del mig any?
3: Del mig any.
0: Mm-hmm.
3: No, mentira, el dia de disparar. Sí. L'any passat, uh-huh. Que jo era suplent, va portar la bandera i jo estava disparant.
2: Molt bé, molt bé.
1: I, Javier, t'agradaria ser algun dia ambaixador?
3: No m'han deixat.
1: Vaja.
0: No, aquesta resposta crec que és la millor, eh? I la que no sí, sí, sí. No m'han deixat.
3: No volia tindre altra experiència con la que van tindre el 2006.
2: Bueno, no té per què passar.
3: No, jo reconec que som molt...
1: Com ho descriuries?
3: Exactament. Jo no... Les coses sèries jo no les tinc en el present. Jo sempre vaig un poc en la broma, un poc en la juerga, un poc en el folló, bonament de la paraula, uh-huh. Saps?
2: Amb humor.
3: I en humor i deixar sí. Les cares estan, diguem, el xiquet. Jo no sé per què diuen el xiquet, si és el major de tots. Saps?
2: I què tal? Què ens dius de la família dels càrrecs d'enguany? Perquè sabem que s'enjunteu tots els càrrecs de...
3: Sí,
2: tots
3: sí,
2: els primers
3: sí,
2: tro
3: sí,
2: de, sí. De 2026, què tal?
3: No, estem... Dono sé comptes que estos càrrecs... Jo soc 4, ¿vale?
2: Uh-huh.
3: Este enguany, no vaig a dir dels altres, estem tots molt bé, i estos també molt bé,
2: uh-huh.
3: Molt bé. Però estem tots disfrutant com lo que és la festa, sí, com
2: que
3: és este moment són especials, es pot dir, està clar que tens l'esquadra dels amics de la comparsa i tal, però jo sempre considero que són moments per fer bons amics, i efectivament, si no n'hi ha històries entre mi, no n'hi ha mira tu o mira este perquè fa això, mira... no, això no té que existir. Ells tenen que anar tots pots a una. Tots a una, i si uno fa una tonteria o diu una cosa més, això té que passar a fullar i té que dir, i tenen que seguir tots avall.
0: Jo
3: la
0: crec
3: família,
0: que és...
3: La família d'ells, pues, ai, molt bé, estem tots molt bé.
0: Jo crec que és una de les millors actituds per a tindre una bona relació en un grup tan gran com sou,
3: sí.
0: I que cadascú és d'un pare d'una mare, saps?
3: Sí, que, un caràcter,
0: clar, i cadascú té un caràcter, i que això que has dit, que uau, si fa una tonteria, uau, pues passa per la mullau, ja està, i passa i ha passat, no? Jo crec que és el millor per a poder tindre una molt bona relació, com sempre, dieu,
3: més,
0: cada vegada que
3: lo bonico és l'abraç. Després, si uno s'abraça a un altre... que ha tingut, per exemple, este diumenge van tindre una coseta, però res és importància, i després van abraçar, no el van besar perquè no...
0: perquè no era el moment, Molt bé.
1: Com deies, Javier, queda 3 mesos ja per a la setmana gran de festes, però arrere queden, per exemple, el mig any fester o eixa desfilada en Castelló, què destacaries d'eixes dos vegades?
3: La desfilada de Castelló va ser, segons ocasions, crec que no són adequades, però la primera ocasió, la primera que van fer, això va ser impressionant, va ser, per mi va ser inolvidable. Va ser perquè tots van disfrutar lo que era una entrada plena de gent, plena d'aplausos, saps? I és que van fer tot i el Cabo Esquadra,
2: Que bé.
3: I van disfrutar tots, van disfrutar tots. La segona pregunta quina era?
1: I del mig any?
3: Ah, del mig any impressionant. Del mig any, jo reconec ahir i verdaderament dono un gran valor a l'ambaixador nostre. No sé si sabeu que va tenir un accident, jo l'ho convido per el mig any, per això... Dona un gran valor, una gran personalitat el poder estar ahí, aunque siga en muletes, aunque siga en caire de rodes.
0: Se n'anava en caire de rodes, és de veres, l'esforç que va fer.
3: Ara ja s'han llevat, gràcies a tot, doncs jo opino que anirà bé. I aquest valor que ha tingut ell, la família i l'abanderat que està sempre ahí al seu costat, i tots els càrrecs, i els ambaixadors, Mauro i l'ambaixador, l'abanderat sempre al seu costat, tots estem ahí al seu costat, i han fet el que ha fet falta per ell. Jo opino que... I això jo crec que ell també ho agraïs, però li ha donat més valor a poder estar ahí, poder estar amb vosaltres.
2: Javier, enguany és any especial, any d'ambaixada. Teniu alguna activitat en els pròxims dies, en les pròximes setmanes, sí, abans de la setmana
3: si
2: gran?
3: Ja t'he dit jo, que no sé si al final ja...
2: No pareu.
3: ...me jubilaré antes d'hora. T'ho he dit antes. No sé si arribaré, perquè és que aquesta setmana tenim un sopar de bons marinos. Vale. A l'altra setmana que ve tenim un altre sopar de no sé quantos o quintos.
1: ¿Sabes? L'agenda plena.
2: No pareu.
3: No parem, està clar. I ojo, i som més 30, m'està fallant el pregoner, pues està clar que el pregoner, pues va, jo me'l conec i sé qui és, i també és una persona molt ocupada. Però també m'ha dit diverses vegades que, joder, és que no puc, és que no puc, total. Ja m'he despistat, la seva pregunta.
0: No.
2: Activitats, cosetes,
0: que teniu molts.
2: Sopars.
3: Tot és dijousos.
2: Tots els dijousos. Això ja ho sabem, això ho tenim a punt de motos en l'agenda, que sabem que és dijousos, sopeu.
0: Que acabarà l'any i no anirem nosaltres a un sopar dijous, ja veuràs.
1: Vam dir que tenim que anar.
0: Jo vull que anar.
3: A la setmana que ve vos convide jo.
0: Ah, mira, veus? Això fa falta.
3: La setmana que ve vos convide jo, que no és broma, eh?
0: No, pues anirem. No seré jo.
3: Igual, més o menys.
1: En el casino.
0: Fantàstic.
1: De la societat de Fester.
3: Sí. Avui hem arribat tard.
2: No, avui
3: massa precipitat, perquè és avui.
0: La setmana que ve, fantàstic.
3: Sempre a última hora, perquè sempre dic a veure si puc o no puc, perquè jo si sempre dic moltes vegades viatjant, clar, i això, doncs pues, moltes vegades arriba tard.
1: Si mirem la setmana gran de festes, quin és l'acte que esperes amb més ganes?
3: Jo sóc... Sí, festeret. Jo sé que sóc festeret. L'entrada per mi és, per mi, l'entrada i el disparar. Jo sóc gran amante del disparar. El dilluns, jo... No sé si m'heu vist o m'heu conegut. Jo no me follo, no me lio, però vull que tots siguem... Que no sigui només el disparar, una miqueta més d'alegria, una miqueta més de... de tots a una i això pues, mos fa també un...
2: Al final això és també algo molt identificatiu, no? De les festes de morts i cristians estrabucs.
3: Fa festa.
0: Clar, sí.
3: I això fa festa. I en guany que estan molts apuntats dels carres, molts apuntats dels carres.
2: Javier, i què tal? Com veus el futur de la comparsa? Hi ha gent jove que estiga apuntant-se a la comparsa?
3: Són xicotells, no sé si tenen la mala sort o no, perquè no s'apunta molta gent, però bueno, són més 70 que són.
2: Molt bé, molt bé.
3: La meva filla t'ho diria millor.
2: Al final sí que haurà tingut que vindre a la teva filla, eh?
3: En qüestió de datos, sí. Saps?
2: Molt bé.
3: I és com... estem bé. O sea, no estem mal, impossible, però estem tots bé. O sea,
2: sou una família,
3: que,
2: no?
3: Que no tenim... Sí, es pot dir, clar, tot el món diu que som una família i tot el tema i tal, estem tots prou units en el tema així, no n'hi ha ninguna història que si tu, que si tal, que si no sé quantos. Bon, bé, lo que és lo que és la prova de l'alcohol es pot dir, bé, com es diu això? El cuenta resultados.
0: Sí.
3: Com es diu això? No recordo com es diu. El setembre.
0: Ah, correcte.
3: La pujada de Cristo, no sé com es diu.
1: La creuà.
3: La creuà. Dona compte que el sentirà i dirà, este no sé ni lo que...
0: Bueno.
3: Ja
2: mos han xivat que en eso pas escolteu les entrevistes, aixina que molt bé, molt bé.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: No, perdoneu, perdoneu, francament, no m'he escoltat. Lliure.
0: Bueno, gràcies, però... Javier. Bon dia, adéu.
1: Però estàs vist...
3: M'he escoltat, sí, però he interrompit.
0: Que sí, que sí.
3: M'han interrompit. He interrompit perquè m'han interrompit.
1: Sí. Clar, clar, clar. Però bueno, estàs vist ara en directe la,
0: efectivament,
1: la teua. Javier, per acabar, un desig per a aquestes festes.
3: Per a aquestes festes? Pues en sempre una cosa molt gran. Que tinguem que seguir estos carres que tenim, que han fet una roda, un círcul, i no està en ningun moment agrietat, que aquest círcul i aquests carrers siguem avant. Siguem en guany que ve, siguem tal, i complim. Jo ja estic complint 20 anys en el carrer 2006. En el 2024 ja vaig complir 20 anys també. I estem també tots ahí. Tots, carai, és difícil.
0: Sí, sí.
3: És difícil, però estem 2004, es vam ajuntar en el 2024 i eren pràcticament 25 persones. El 2006, ara ja estem preparant-se, ja som 32 persones per
0: pues.
3: Dinar. Mm. Que eixe dinar, el dinar d'agost, coincidís jo en un altre evento de Morat. Ara, toma, a veure com me partís. Jo ja no arriba més. Fa mal llascamen, em fa mal tot dia.
2: Javier, gràcies per haver tret un ratet per estar avui així amb nosaltres i per fer-nos somriure. Clar que sí, pues moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, i torno a repetir-vos, eh? Si ho falleu, vos posaré dos
0: punts. El dijous.
2: Vinga,
0: el dijous que ve estem allí. 9 i quart, ja t'he dit jo.
3: Tres de cada un.
2: Vinga, va.
0: Gràcies.
2: Adéu, Javier.

0: I no hem acabat com sempre este Serfesta perquè falta la peça musical de cada setmana, Esteban.
1: Doncs sí, i eixa peça, com sempre, com estem acostumats, a estes hores saludem al nostre benvolgut amic i col·laborador, Quique Orquín, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Com estem? Com van les temperatures?
0: Oh.
2: Meravellós. Per a mi, particularment meravellós.
1: Mira.
2: M'encanta la llum, el calor,
0: mira.
2: Disfrutar del dia. És, per a mi, un gran moment, una gran època de l'any.
0: Jo te dic una cosa, Quique, amb cariño. A mi la llum sí. També m'agrada, el calor moderat, però massa calor no. Jo, és que això és massa per la casquassa, que diu aquell.
1: Miguel, jo crec que Quique estaria encantat que ara sí. Mateix estiguérem fent el programa.
0: En la platja.
1: No, en la plaça de Sant Domingo.
0: Ah, mira.
1: Al costat de la... Sí. Si no m'equivoque, Quique, tu tens l'oficina ahí.
2: Sí.
1: Veus? Està sí. Ahí al carrer, en lloc d'estar així...
0: Pues un dia anem allí. Un dia anem allí i
2: va,
0: ja està.
2: Sí, no? Les experiències que hem tingut allí de fer el programa baix la ombra dels arbres d'estat, correcte, també molt bonic.
0: Té raó.
1: Bueno, pues enguany estem preparant sí. Una cosa més gran que ja anirem parlant-ho, ja anirem comentant-ho.
2: Ah, interessant. Sí. Perfecte.
1: Anem amb la peça musical d'esta setmana, Quique.
2: Bé, pues, avui anem a parlar de l'inici d'un nou gènere, ¿vale? El pas masero, o subgènere de la marxa cristiana, com ho califiquen alguns altres estudiosos de la música de músics cristians. Uh-huh. I tot arranca en esta obra, en Pases Maseros, de l'any 1983, de la mà de José María Baixa Torres. Quines característiques anem a trobar en el pas masero? Pues el tempo és algo més relaxat que la marxa cristiana tradicional i generalment conjuga temes populars utilitzant la paràfrasis o reelaboració de les cançons populars, bé modificant la tonalitat o simplement notes no habituals en l'obra original. En tot això, claro, no es perd mai l'essència de lo que és i reconeixem perfectament quina cançoneta o el tema popular és.
0: Mira, t'anem a dir, perquè l'he escoltat abans del programa, l'he estat escoltant i quan comença a escoltar dic, ostres, però si esta cançó és esta. I després, esta és esta.
2: Sí.
0: I jo dic, ostres, això què és? Li preguntaré aquí que després. Però ja m'has llevat tu la incògnita i el dubte.
2: Però és tant això, és aquesta característica que té en alguns moments molt ben treballades, com ho ha dit, no? En aquesta reelaboració que dius... Sí. Pareix que siga, però què li ha fet de l'autor? Són autèntiques, ja tinc meravelles, ¿vale? De tècnica compositiva que dius, ahí està el compositor.
0: Sí, senyor.
2: Doncs pues ja dic que esta obra de l'any 83, han passat 40 anys i podem considerar que és ja, per mi, un gènere consolidat, perquè la quantitat d'obres que hi ha avui en dia que van qualificades com a pas masero, n'hi ha moltíssimes, de veres. I avui podríem atribuir aquella frase, si la recordeu, contigo empezó todo.
0: Ah, sí.
2: En Pasos Maseros de José María Baixa Torres.
1: Doncs anem a gaudir, anem a escoltar un trosset d'aquesta peça. Quique, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Gràcies.
2: Gràcies, Quique.
0: Adéu. Gràcies, Esteban Arroyo.
1: De res, adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
2: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de León 9, Xàtiva. Ganeshecléctico.com.
3: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
4: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
5: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
6: En la cadena SER, hoy por hoy on tiñen Baida al Baida. Miguel Coy.
7: Una del migdia, 34 minuts ara mateix. Anem a parlar de música coral. Que jo no sé si esteu d'acord amb mi, però la música coral té una cosa molt especial. És, no necessita grans escenografies ni artificis, perquè quan moltes veus diferents aconsegueixen sonar com una sola, passen coses, que diu aquell, no? I a més, difícil d'explicar. I este cap de setmana, eixa sensació es viurà a l'Olleria. Per què? Perquè el municipi acull este pròxim 30 de maig la 31a edició de la Trobada de Corals de la Vall d'Albaida. Una cita ja consolidada que reunirà agrupacions de diferents pobles de la comarca en una jornada marcada per la música, la convivència i també eixa idea tan nostra de fer comarca a través de la cultura. I volem conèixer detalls d'esta edició i per això hem convidat a Juan Ricardo Ruano, regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament de l'Olleria, que ja ens escolta. Juan Ricardo, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, Miquel. Què tal esteu?
7: Molt bé, benvingut al programa una vegada més.
8: Gràcies.
7: Clar, Juan Ricardo, és que això ja no només és una activitat cultural, és que això ja és quasi...

0: que es Conte en el nostre municipi, el que significa, pues, han sigut prou jornades de treball per a coordinar, perquè estem parlant ara mateix de 8 pobles que acudiran, 8 corals, perdó, que sí, actuaran en el nostre poble. I, claro, tot això n'hi ha que coordinar, és molta gent, molts coralistes els que venen a actuar, grups, acompanyants, en fi, és una mena d'estructura que n'hi ha que encaixar bé per a que tot resulte com esperem que vagi a resultar el dissabte.
1: Home, clar. És que, clar, és una jornada molt intensa, perquè és només un dia i, com tu dius, són 8 corals amb la gent no només dels coristes, sinó també els familiars, etc etc. És que al final és una cita on hi ha que organitzar molt, com tu dius, i també és una responsabilitat, però jo no sé, Juan Ricardo, si són d'aquestes responsabilitats que agraden.
0: Bueno, la veritat és que este tipus de treball a mi personalment m'agrada, i el estar rodejat de gent que també disfruta de tota esta mena d'encàrrecs, pues la veritat és que és un gust. Aquest any li correspon a la part vocalista de la Societat Escola Musical Santa Cecília, diguem l'organització, tots, sí, lògicament, baix el paraules i l'auspici de l'Ajuntament. Mm-hmm. Com no, tot organitzat per la Manco. Però, bueno, la gent de la coral de la SEM, com jo estava comentant, pues, ha currat de valent. Hem tingut reunions junta a representants de la Mancomunitat, de les corals que tenen que vindre a actuar, el regidor que ara mateix està parlant amb vos. Mm-hmm. En fi, un treball fet a gust, no pot eixir d'altra manera que perfecte.
1: A més, anem a recordar que la trobada no és només el concert, podríem dir, no? Perquè hi ha més coses, hi ha cercavila, hi ha convivència, no? Eixa relació entre agrupacions.
0: Ni a festeta ni a sopar. Jo, respecte de la cercavila, més que res per als veïns i veïns i veïnes tant del poble com de la comarca que puguem apropar-se a l'olleria, per les previsions de climatologia, sí, que anem a tindre adverses en quant al calor se refereix,
1: sí, sí, sí,
0: hem tallat per la meitat la cercavila, és a dir, teníem previst eixir del centre de dia de l'olleria, però anem a eixir des de la plaça de Loreto, és a dir, anem a fer una cercavila més curteta. Mm. Claro, és que és una hora prou intempestiva. Anem a fer una cercavila més xicoteta, més curteta, per a no rebre, pues, els efectes negatius de la calor. És a dir, eixirem des de la plaça de Loreto, ho comente per a aquells veïns, sí, sí, i veïnes que vulguin apropar-se, eixirem a les 5:30 de la vespre per a buscar la parròquia, on ja es celebrarà pròpiament esta trobada que estem ara comentant.
1: Perfecte. Participen, ja ho has dit tu, 8 corals, pues mira, des d'Aielo, de Montaverner, de Bocairent, d'Albaida, d'Ontinyent, fins a quin punt este tipus de...
0: Les dos corals de l'olleria.
1: Les dos de l'olleria, evidentment.
0: És que pareix que ho faig a tot a duo. Tinguem dos bandes de música i tinguem 100 corals en cada banda. Sí, o sigui, l'olleria és la que aporta dos bandes en esta... Dos corals, perdó, dos entitats coralistes, clar, és que estan agrupats dins d'una banda de música.
1: Vale.
0: Per la qual jo sempre em referisc a la coral dins del si repeteix tant de l'agrupació Escola Musical La Nova com de la Societat Escola Musical Santa Cecília, que són les dues bandes dels que l'olleria està molt, molt orgullosa.
1: I que recordem que enguany, ja ho ha dit Juan Ricardo, de Santa Cecília és el que han tingut el paper més important a l'hora de l'organització, no? I de tot això.
0: Així és, efectivament.
1: I aquest treball que hi ha darrere d'un encontre així. Juan Ricardo, jo no sé si tu estàs d'acord en aquesta afirmació que vaig a fer-te, perquè molta gent associa les corals a un públic com molt concret o més major, podríem dir. Tu creus que això continua sent així o està canviant?
0: Bueno, també, jo, mira, per d'alguna forma debatir sobre el que acabes de comentar, Miguel, jo invito a la gent a que vinga.
1: Clar.
0: I van a quedar sorpresos perquè les corals ens ofereixen tant música sacra, per exemple, en Setmana Santa, com músiques de pel·lícules, com, no sé, una mena de varietat en tot el repertori musical que la veritat és que agrada a tot el món. Repeteix, sacra, pel·lícules, obres de grans compositors, en fi, les entitats coralistes tenen una diversitat en el que ofereixen tremenda, tremenda. Una clara mostra va ser el pròxim dissabte, perquè, bueno, és obra lliure i estic segur per les peticions que he sentit jo per ahir, que un piano, que un no sé què, que anem a tindre.

0: novament sorpreses. Estic... Jo invito a tota la gent a que vinga.
1: No, no, jo estic totalment d'acord en el que dius, perquè esta afirmació que jo he fet és perquè se l'ha sentit dir a alguna persona. I clar, jo dic, això vull posar-ho damunt de la taula, perquè és que jo crec que no és aixina, perquè...
0: No correspon en la realitat.
1: Clar, clar.
0: No correspon.
1: Clar,
0: perquè els corals toquen totes les batutes,
1: clar,
0: tots els tipus de música.
1: Jo que conec a gent que està en una coral, que per cert participarà este dissabte a esta trobada a l'Olleria, jo conec que és el que fan i dona gust, i és per a tots els públics, com tu dius.
0: Efectivament.
1: Anem acabant ja, Juan Ricardo, però què li diries a la gent que està escoltant ara mateix i que té eixe dubte? Crec que és molt bona iniciativa el que heu fet de tallar la cercavila per el tema de climatològic, de la calor, però què li diries a la gent per a que s'apropi este dissabte a l'Olleria?
0: Bueno, molt senzill. L'Olleria el dissabte serà la capital de la Vall d'Albaida. Òbviament, és el que en l'àmbit cultural es refereix. Jo invite veïns, veïnes, tant del poble com de la Cormasca, que s'apropen a sentir les corals de les seues poblacions i a disfrutar de les corals de les altres poblacions que vindran a l'Olleria. Repetisc, 8 entitats van a meravellar-nos, van a mirar. L'Olleria, 5:30 de la vesprà, el proper dissabte. A les 6, en la parròquia, comença l'esdeveniment. Vos invitem i vos esperem.
1: Doncs ahí queda la informació i volíem contar-lo, evidentment, així a Ràdio Ontinyent, en cadena SER. Juan Ricardo Ruano, com sempre, una abraçada molt forta i moltíssimes gràcies.
0: I per a vosaltres, gràcies per pensar en l'Olleria.
1: Un abraç fort, adeu.
0: Igualment, adeu.

0: 9:42. Uns anuncis i més coses. A l'Oi por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena 100.
2: Arriba el cap de setmana més esperat. Del 29 al 31 de maig, viu la novena Fira Comercial i d'Artesania d'Alfarrasí. Comencem divendres amb un flashmob multitudinari i durant tot el cap de setmana, exhibició equestre, combat medieval, teatre de carrer, jocs gegants, food trucks i gran música en directe. Descobreix el nostre comerç i artesania. T'esperem a Alfarrasí. Consulta tota la programació al web i les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alfarrasí.
3: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Especialitat So i Imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
4: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Me loco!
5: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
6: ¿No será Tu Energía?
5: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
7: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunitat. agbengineers.com.
8: En la Cadena SER, Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Miguel Coy.

0: en la recta final del programa volem parlar de literatura una vegada més. A més, jo crec que d'una manera molt curiosa. No sé si estareu d'acord amb mi, però jo crec que escriure un relat curt pot ser una de les coses més complicades que hi ha. Per què dic això? Perquè en molt poques pàgines has de crear personatges, emocions, atmosfera, i has d'aconseguir que algú continuï pensant en la història quan acabi de llegir-la. I això és precisament el que ha aconseguit Irene Cano Castelló. És estudiant de segon de batxillerat humanístic i ha guanyat el primer premi del segon concurs de relats curts impulsat per la Fundació Caixa Ontinyent i l'Associació Veïnal Sant Josep amb un relat que es diu Refugi. Un text que podem dir, jo ho he llegit, molt emotiu, on una jove ballarina troba en les danses d'Ontinyent un espai segur davant de la inseguretat, la pressió adolescent i la necessitat de sentir-se part d'alguna cosa. És un relat que està ple també d'imatges molt reconocibles per a qualsevol persona que hagi crescut entre música, barris i tradicions d'Ontinyent. I anem a parlar de literatura, de cultura popular, de joves que continuen escrivint amb sensibilitat i profunditat. Ho anem a fer amb la protagonista i amb el professor de la protagonista. Irene Cano, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bona vesprada.
0: Benvinguda al programa.
1: Gràcies.
0: Enhorabona i gràcies per estar ací. Francisco Valero, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia i infinitament agraït, com sempre, de poder estar ací i amb bones notícies.
0: Molt bona notícia. A més, jo he de dir que Francisco està, jo crec que, molt orgullós del que està passant. Perquè, conta'ns, Francisco, qui és Irene? Com és Irene?
2: Què puc dir, Miquel? Què puc dir? Necessitaria un programa complet.
0: No tinc tant de temps. A veure, mira, has de fer un relat curt.
2: Exacte. És molt difícil resumir. Doncs pues, bueno, és una xica, un encant, una estudiant exemplar, modèlica, educada, el seu saber estar, la seva responsabilitat, el seu interès per les matèries. Acadèmicament, és una alumna de menció honorífica, vull dir.
0: Sí, sí.
2: Però damunt, pues, li agrada escriure i escriu superbé, amb una delicadesa, amb una sensibilitat molt especial, i jo crec que això és la raó per la qual el jurat li ha donat este premi de relat curt.
0: Irene, com te quedes a l'escoltar el que diu Francisco de tu?
1: Estic molt agraïda perquè després d'aquests dos anys que sempre ha estat apoyant-me i tot el que he volgut fer sempre m'ha apoyat i ha dit que perseguisca els meus somnis i tot el que vulga que ho aconseguiré, i pues, estic molt agraïda ja de que m'haig acompanyat durant aquests dos anys. I ara ja que ja deixo l'institut me dona un poc de pena perquè ja no el veuré tant, però igualment sempre me'n recordaré d'ell.
0: Que bonic el que estem vivint ara mateix, ja vos dic. Anem a parlar d'ixe refugi, Irene, d'ixe relat curt, perquè he dit jo al principi que jo crec que no només és un relat sobre les danses, que també hi ha molta reflexió sobre la inseguretat, sobre l'adolescència, de sentir-se diferent, no sé. Quan comença a néixer aquesta història en el teu cabet?
1: Pues ja fa temps que jo porto en el grup de danses des de farà ja almenys 4 o 5 anys. I l'estar en el grup de danses me va ajudar a sentir-me una més de perquè és una història que no és 100% la basat en la meva vida, però sí que s'inspira un poc en el que jo sentia quan me vaig sentar a escriure aquesta redacció, i que és el que diu el títol, que el grup de danses va ser al final pues, el meu refugi i on vaig conèixer a la gent que ara és la considera la meva família, i pues això, i allí pues digueren que balle i m'oblide de tot el que passa al meu voltant fora de...
0: És un poc, Francisco, que parlem moltes vegades, però jo crec que s'oblidem també moltes vegades aquest sentit de pertenència a un lloc, no?
2: A un grup. L'orgull de pertinença, bé siga al grup de danses, bé siga a l'institut, bé siga a...
0: Sí, no?
2: A Ontinyent.
0: I això està present en este, relat que, està, que ha contat i que ha escrit Irene. Jo no sé si... Per què volies contar aquesta idea de la cultura popular com a espai segur, més enllà de l'orgull de pertinença?
1: Pues, el grup de danses és un lloc, com hem dit, segur, I considero que és molt important mantenir la cultura del poble i que la gent jove també s'arrime a aquestes tradicions que al final fan el poble més gran, i és que són les nostres tradicions, la nostra cultura, i és algo que hem de mantenir per sempre. Entonces considero que és algo molt important que s'ha de difondre i que tot el món és important que conega aquesta tradició que nosaltres fem amb les actuacions, amb les danses, els nostres trajes, que també tenen molta història. Clar. I a l'hora de fer-los, pues, també porta tota una història darrere. No sols és eixir a ballar en una dansa i ja està, sinó que també fem actuacions i tot. I això, sobretot, era perquè a mi m'agrada molt estar allí i
0: que té considerava... un perquè tot, no? El que feu. Que el que feu té un perquè, també.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí.
0: No només la història, que hi ha una cosa i que és un perquè, no?
1: Exacte.
0: I això jo crec que és molt interessant, i que vinga d'una persona tan jove, Francisco, perquè a voltes diem,
2: exacte,
0: i cada vegada més, que la gent jove està desconnectada de les tradicions.
2: Exacte.
0: Jo no sé si després d'escoltar a Irene, de llegir els textos d'Irene, potser el problema és que no escoltem prou els joves.
2: Exactament, i això és un problema greu.
0: No sé.
2: Ells tenen moltes necessitats d'expressar les seues inquietuds i cal escoltar-los. Uh-huh. Hem d'ensenyar-se també molt d'ells, encara que ells s'ensenyen també del passat, perquè, com diu Irene, en esta era de la globalització, aquestes coses que són úniques, cal conservar-les, i les persones encarregades de la seva conservació i preservació per al futur han de ser les joves generacions.
0: Uh-huh. Irene, perquè, clar, gent de la teua edat que no estiga en el grup de danses, val? Que no estiga ballant, gent de la teua edat que pense com tu en el tema de les tradicions, coneixes més gent que compartisca esta idea de hi ha que mantindre les tradicions?
1: Sí, jo crec que generalment estem prou conscienciats, generalment. Per exemple, la festa dels moros i cristians, els jovens també la difonen molt i els agrada molt, però al millor els grups que no estan tan al millor desenvolupats, mm-hmm, o que són més xicotets, sí que faria falta al millor difondre-los més o impulsar-los per a que... pues això es mantinga, perquè és una cosa que no es pot perdre, que és cultura del poble i és on tinyen les danses.
0: Queda claríssim, que tens un objectiu clar, i que és això, que la gent tinga clar que hi ha que mantindre aquestes tradicions, perquè tot això és on tinyen, i m'agrada molt el que has dit. Francisco, tu com definiries l'estil del relat que ha guanyat este primer premi?
2: Pues jo diria que quan me va donar la notícia, la grandíssima, la gran alegria, li vaig demanar dos favors. Uno, que em deixara llegir-lo, naturalment, i altra, que em demanara que em deixara donar la notícia al grup de professorat, etc., que han arribat moltíssimes felicitacions. I al llegir-lo me va preguntar ella què opinava del text, i li va dir que m'havia agradat molt, perquè es notava que estava escrit amb el cor, des del cor, que ara això arriba, al lector li arriba molt. O sigui, l'estil que té ella, perquè no és el primer relat que li publiquen, va publicar en la revista del Consell Local de la Joventut, també, un altre. El seu estil és molt íntim, molt emotiu, molt delicat, molta sensibilitat. Per això jo crec que ara el jurat, al llegir-lo, haurà dit, vaja, això està molt ben escrit.
0: Jo tinc un dubte, perquè crec que en el relat, Irene, hi ha també una mirada, no sé si dir molt crítica, cap al món actual, quan parles d'un món perdut entre fusells, cànons i indiferència. No? La literatura també et serveix per ordenar emocions o idees?
1: Definitivament, clar que sí. I al igual que llegir, te porta a un altre món diferent quan estàs passant a lo millor per un mal moment, o per exemple quan tens molta pressió per els estudis. A mi escriure com que me fa pensar, vale, estic així, centrat ara en això, i el que passa fora és altre món. Entonces, sí, jo considero que l'alegria que porten les danses i el bé que jo m'ho passe, pues, me fa oblidar també un poc el món exterior, que a vegades pues, angoixa un poc per el que, no sé, el que puga passar, no sé, el futur o això que he dit, les guerres, tal, pues, un món que fora de dansa seria
0: Seria fantàstic per a tu, eh?
1: Fantàstic, ja. No tindria que preocupar-me.
0: Per als que, sou un poc pato, ballant no seria tan fantàstic, però acceptarien ixe món millor
1: que
0: el que tenim.
1: Això és el bo de les dances, que no has de ser el millor per a poder, ser, per a poder ser un mes. I allí som tota una família i no hi ha rivalitat entre els que a lo millor poden ballar millor o els que puguen ballar pitjor.
0: Que no hi ha metges tampoc, no?
1: Exactament, clar, exactament. I hi ha gent de totes les edats, que té interessos diferents, i això està molt xulo.
0: Ser un o més, com a objectiu, m'agrada molt, saps? Ser un o més. No vull destacar ni més ni menys, ser un o més. Ser un o de no? Està molt bé. A veure, anem a... Jo tinc que preguntar-te, perquè clar, ara estàs estudiant, t'imagina, perquè arriben les proves de la Pau. Com portes això? Perquè hem escoltat este matí un reportatge a un estudiant que estava en l'aula de la biblioteca, en Sant Rafel, i ens deia que des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit estava estudiant. A veure, Irene, que jo sé que tu tens un expedient acadèmic brutal i que tens un tal, però com és això? Com estàs?
1: A veure, pues ara mateix estic un poc nerviosa perquè sí. No sé com me vindrà l'assumpte. També és veritat que jo necessito una nota super elevada i ja en tot el que he treballat durant aquests cursos ja tinc una gran part feta, però sí que és veritat que jo m'ho prenc molt en sèrio i estudie prou. Que a voltes ma mare me té que dir para d'estudiar i fes altra cosa perquè si no te tornaràs loca i dins de l'habitació. Però sí, que és un poc estressant, però crec que ho porto bé.
0: Clar, no, però està molt bé perquè, clar, tu portes ja una nota molt alta, no? Jo vull dir, quina és... Clar, si és que tu vas sobre... Francisco, conta'm tu, per favor, perquè és que ella no va dir...
2: Sí, és que clar, ella és una xica molt discreta, però jo vaig a dir-ho, però clar. Jo no m'he d'amagar, al contrari, que s'entere tot el món. Té menció honorífica per una nota de 9,89. Venga. Entre els dos cursos de batxillerat.
0: Venga, hasta luego, buenas tardes. ¿Vale? Es que claro, es que...
2: Però és que a més, si em permets, Miquel,
0: sí.
2: Quan jo deia que era helenista...
0: Helenista, sí.
2: Irene ha recitat a Eurípides davant del cònsol honorari de Grècia, en la ciutat de València, en el dia de la llengua grega. Vull dir, però que veig...
0: Això
2: que
0: ja no et és... donaria ja un pas directament, saps? Això tindria que votar la Pau directament.
2: Exactament.
0: No?
2: Exactament.
0: Com va ser aquest moment, Irene?
1: Però això va ser farà ja 2 anys,
2: sí,
1: no?
2: Sí, un parell d'anys, sí. Ens va convidar
1: el cònsol. Sí, que ens va animar tota la classe.
0: Sí.
1: I ens va convidar el cònsol honorari per a que en el dia de la llengua grega anarem ahir a recitar uns textos que nosaltres estàvem encara aprenent a llegir en grec. Mm-hmm. I vam anar i, pues, va ser una experiència molt xula perquè vam estar ahí tots junts, vam practicar com es llegien els textos i ho vam llegir ahí davant de tota la gent que era helenista, en part, també. I sí, va estar molt xulo.
0: En fin, ahí tenen la criatura. Vull dir, és que és, només hi ha que escoltar-la, també llegir-la. Irene, de veres, enhorabona. T'anirà molt bé, la Pau, estic convençut, i faràs... Què vols fer després?
1: Traducció i interpretació en Granada.
0: Vale, pues, anirà molt bé, segur. Anirà gràcies. Molt bé, Irene, moltíssimes gràcies, enhorabona. I Francisco, enhorabona també per la part que et toca i gràcies per haver vingut.
2: Enormement agraïts, com sempre, a Radio Ontinyent Láser. Gràcies infinites.
0: Gràcies als dos. Que vagi molt bé. Adeu. Nosaltres també ens n'anem en un minutet. Arribem a les 2 del migdia, arriba a hora 14, amb tota la informació nacional i internacional, i després la informació de proximitat a l'hora 14 on tinguem Baida al Baida amb Tomàs Marín i Carmen Núbeda. Tornarem demà, com sempre, a les 12:20 amb una nova edició de l'Hoy por Hoy on tinguem Baida al Baida, així, a l'acer. I recordeu...
3: Sigueu bones persones.
0: Adeu, fins demà.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets anem a donar inici als nostres Sers Deportius. En 20 minuts, per a ser exactes. Bueno, avui és un dia que anem a dividir en tres parts. Us conto un poquet com està l'actualitat a nivell futbolístic. Parlem amb el nou entrenador del Benigànim, amb José Manuel Rueda, i ens centrem en un poliesportiu carregat de protagonistes. Avui visita Radio Antell en cadena ser el Club Triatlón Tinyent, concretament la seua pedrera femenina, que està assolint tots els objectius de la temporada i està fent una campanya espectacular. Tindrem la casa plena així a Radio Antell cadena ser en un dia on també parlarem de protagonistes com poden ser Sofía Rodríguez, Iván Esparza, José Vila, Héctor Tolsá. Són moltes les qüestions que anem a tratar a les 3 i 20, així que no es poden perdre el penúltim programa d'aquesta edició local i comarcal. Us espere. Fins ara.

Com bé sabem, estem tancant ja temporada en Ser Deportivo Sontinyent, la Vall d'Albaida. Ja comencem a acomiadar-nos i, com bé sabem, crec que bueno, tots i totes estem pendents d'eixe Mundial. Farem eixa programació especial des d'aquest mes de juny. Este mes que comencem en no res ja. Però, bueno, com bé sabem, estan sent uns dietes de fer entrevistes, de fer xerrades, de tindre la casa plena. Faltaria més, que és el que més ens agrada, sobretot en l'àmbit esportiu, que som molt de parlar de telèfon totes les setmanes. No ho anem a negar. Bueno, és algo que teníem pensat ja de fa molt de temps, el bo de Joan Blasco, el

0: i d'aquests grans objectius crec que és algo de tindre en compte. Bueno, jo us conte un dels grans objectius que s'han aconseguit al llarg d'esta temporada i és una tercera posició, una medalla de bronze de l'equip femení al Campionat d'Espanya de triatló per relleu. Recorden que es va celebrar a Aguilas, a la regió de Múrcia, fa unes dues o tres setmanetes aproximadament. A més, s'han sumat doncs, bons resultats, podis en competicions autonòmiques, és a dir, que ha estat, està sent una temporada que podríem tindre penjada després en el baúl dels de records del Club Trial Ontinyent. Anem a saludar a eixa casa plena que hi tenim, començant per Joan Blasco, el director esportiu del Club Trial Ontinyent. Hola, Joan, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, Tomàs, bona vesprada, com estàs?
0: Molt bé. Jo vaig a demanar-te disculpes, en primer lloc, sobretot per a l'audiència, perquè li he dut, vamos, 30.000 mals de cap al pobre Joan, que si avui, que si demà, que si un altre dia. Gràcies per aquesta disponibilitat sempre i per portar-me, vamos, al futur. Del triatló Ontinyent. Quina gran alegria tindre la casa plena, Joan.
1: Sí, la veritat és que serà l'objectiu meu també, com vam parlar algunes vegades, de que vingueren ací, de que pogueren expressar-se i de que tu les conegueres per a ficar-les cara i veu.
0: Pues comencem per Ainhoa Montesinos. Hola, Ainhoa, què tal?
2: Hola, bona vesprada.
0: Encantada de tindre't ací. Com estàs? Bé, nerviosa? Com va tot?
2: Nerviosa, però també contenta perquè al final és una oportunitat bonica de vindre ací i donar veu al club, no?
0: Exacte, faltaria més. Després xerrarim i me contaràs un poquet sobre tu. Laia Mingueta, també anem a saludar-la. Hola, Laia. Què tal,
3: hola,
0: com estàs?
3: Hola, bona vesprada.
0: Com estàs tu? Bé, nerviosa? Com ho veus? Així ja estàs riguent-se. Mai no, malament, ja estem així riguem-nos. Com estàs tu, Laia? Tot bé?
3: Sí, molt bé.
0: Molt bé, contenta, nerviosa. Com te definiries ara mateixa?
3: Un poc nerviosa, però molt contenta.
0: Molt bé, també tenim així a Neus Baldó. Hola, Neus, què tal?
4: Hola.
0: Què tal?
4: Bona vesprada. Molt bé, la veritat que molt bé.
0: Jo te veig serena, tu. Jo te veig molt bé.
4: Sí.
0: I també tenim Celia de Iago. Hola, Celia, què tal?
5: Hola.
0: Tu estàs bé també, eh?
5: Sí, bueno.
0: S'anava a llevar les auriculars també. Diu, això està molestant a mi massa, vaig a parlar normal. Bueno, comencem per Joan, que vull que ens posa un poquet en context a tots i totes de lo que estan assolint i aconseguint aquestes quatre triatletes. A hores d'ara, Joan, fes-me un poquet de balanç de tot el que estan aconseguint les teues quatre pupil·les, a més de tota aquesta gran escola que tenim del Club Trial Ontinyent. Conta'ns.
1: Sí, a nivell general el balanç és molt, molt positiu. La primera part de la temporada que es van dedicar més a entrenar, van poder assolir una base molt, molt forta, molt digna, tant a nivell psicològic com a nivell tècnic. Després, en l'època de duatlons, també la veritat és que ho van fer genial, tant a nivell de resultats com aquests xicotets objectius de tasca, no?, per a tindre-los ja ben assolits i després passar a l'època de triatlons. I en els triatlons, la veritat que molt bé, no?, i ser gran esdeveniment que sempre tenim en roig en el calendari, que és la Copa de la Reina, en el cas d'elles, va anar molt bé, tant la prova per equips com la prova per relleus i després les proves individuals que totes elles estan fent, la veritat que genial, no? Este cap de setmana també vam tindre Laia i Celia, van estar en Puçol, el seu triatló autonòmic de la categoria juvenil, ara us contaran elles, però va estar genial, i Neus i Ainhoa van estar en Orihuela, prova de lliga de clubs, que van acabar en segona posició en la primera divisió. Aleshores, el resum és molt positiu, no? I ara que estic ací, tinc el micro davant, doncs m'agradaria ressaltar un poc, no?, tot aquest vincle que estan puguem fer, no?, que al final pareix que l'esport i més de resistència siga entrenar, entrenar, entrenar, i nosaltres crec que estem puguent acertar molt, no?, en ese vincle que es fa, aquesta adherència, en aquesta part emocional humana que hi ha darrere, per a que elles mateixes siguen persones i a partir d'ahí treballar la individualitat que necessiten en l'apartat tècnic.
0: Joan, a banda d'això, què esteu fent tan bé en guany? Quina és la clau d'esta consistència en resultats?
1: Jo crec que més que enguany és que venim fent, no? Al final tot l'equip femení estan elles quatre, però a més també està Joana i Anna Maria, que avui no han pogut estar ací, i al final són xiquetes que porten molts anys en nosaltres, no? I al final ixa unió, no?, al final ha fet la força i fa que el dia a dia siga fàcil, però que cada dia s'exigim una miqueta més, no? Però no una exigència negativa, no?, sinó una exigència de disfrutar de lo que fem, no?, de que siga llevadero, de que es pugui compaginar tot, de que avui em toca a mi ajudar a la companya que tinc al costat i demà sé que tindré la mà oberta per a lo que faci falta i poder seguir.
0: Doncs mira, vaig anar amb les protagonistes, començant per Celia, que la tinc així ben propeta. Conta'm un poquet tu com estàs vivint esta temporada i conta'm un poquet també com no, sobre tu, quan te has dus en el club, conta'ns un poquet.
3: Pues jo, la veritat, aquesta temporada estic molt contenta, i perquè m'estan eixint les coses prou bé.

0: com en resultats i en els aspectes que els altres aspectes, i després duc en el club des de 5 anys.
1: Ostres.
0: I per això, prou de temps, la veritat.
1: I això de començar en el triatló, per què? Com naix?
0: Pues perquè la meva germana estava ja en el triatló, que la meva germana és Joana, i no sé, ma mare me va apuntar i pues ahí estic.
1: Això comença a aixinar moltes voltes, eh? Famílies, coneguts, i això també crec que és vital perquè boca a boca fa molt en aquest tipus d'esport. Ja, Laia, preguntar-te un poquet també a tu per aquestes sensacions, per tots els objectius que esteu aconseguint, perquè està sent una temporada, crec jo, especial, sobretot en resultat, no sé com ho veus tu.
0: Sí, la veritat que esta temporada estem obtenint molts bons resultats, ja que hem estat treballant molt bé i ara pues, està bé en reflexar tot el que hem fet.
1: Laia, tu com ho portes, sobretot tot ixe treball, tota ixa constància i ixa exigència també que hi ha darrere en tots els aspectes, lo de que comentava abans el teu entrenador, lo de gaudir d'ixe esforç?
0: Pues jo crec que el que fa que sigui més fàcil és estar totes juntes, perquè al final pues, sempre hi ha algun dia que igual no tens tantes ganes d'anar o estàs cansa per qualsevol altra cosa, però saber que van estar elles allí pues, fa que tot sigui més fàcil.
1: Lo de la pinya no es queda com a tòpic, n'hi ha que ser una pinya sí o sí, sí. Si no és molt complicat portar les coses, la veritat. Bueno, Ainhoa, per a tu, com estàs en aquesta temporada? Com estàs vivint-ho?
2: Pues molt bé, al final és una temporada que note que tot el treball que hi ha darrere, tant individualment i com a equip, està eixint tota la llum, i això dona ganes i motivació de seguir avant i de que estàs en el camí correcte.
1: Tu quan portes en el club?
2: Jo, pues, des de 6-7 anys també.
1: També, totes més o menys, no? Joan, portaran des d'aquesta edat?
3: Nius una miqueta després, però així sí. Tot ja durarà més de 5 o 6 anys.
4: Sí, quasi 6.
1: Ostres, però són molts anys. Per què tries un esport com el triatló?
5: Pues mira, jo antes jugava a bàsquet,
1: sí.
5: I va haver un moment pues, que veia que necessitava pues, això, estar més activa, i m'agradava molt córrer i fer natació també. I la bici, i va haver un moment pues, que tenia una amiga que feia triatló, i bueno, que ella ja no està en el club, i va haver un campus que em vaig apuntar pues, per a provar el deport, i em va encantar.
1: També va passar el mateix en el vòlei, per un campus.
5: Sí.
1: T'apuntes per un campus, fas qualsevol cosa, un esport que desconeixes, i de sobte, pam,
5: sí,
1: mira
5: sí,
1: on
5: sí.
1: Estàs ara.
5: Sí, la veritat és que moltes voltes mira rere i encara no em crec on estic, però pues, bueno, cada volta que va passant el temps pues, dic menys mal que estic així, perquè ho agraeixo un montó, i la veritat que tot este temps ho he disfrutat molt.
1: Ja que parlem de sanaus, també repreguntar-te per què és tan important ser una pinya. Tu com t'ajuda en el dia a dia?
5: Buah, pues a mi un montó. O sea, jo moltes vegades estic en casa, pues això, estudiant, perquè totes estem estudiant, i pues això, aquesta motivació de voler anar a entrenar, d'estar en les teves amigues, patir, perquè a mi m'agrada patir, i bueno, jo crec que a totes, i pues això, disfrutar del deport que mos agrada conjuntament en les teues amigues.
1: Mira, ja que has dit patir, Laia, Joana apleta molt o no?
0: No molt.
5: A dies.
1: Però hi ha que apretar, hi ha que apretar.
0: Sí,
1: claro,
0: sí, sí. Si no, els fiquen forts.
1: Per exemple, jo sé que d'així una estoneta comenceu a entrenar. Què teniu de rutina vosaltres? Com és el vostre dia a dia? Suposa que depenent del calendari és un poquet pues, més càrrega, menys càrrega, però per exemple, un dia com avui, un dilluns?
0: Un dilluns solem anar a la piscina.
1: Vale.
0: I
1: a nadar, no?
0: Sí.
5: Bueno, avui tocarà a lo millor un poc menys de càrrega per recuperar del cap de setmana.
1: Exacte.
5: Que m'està competint, però bueno, la setmana que ve ja suposo que augmentarem càrrega per als pròxims campionats que tenim en juny, i per preparar pues, el campionat d'Espanya que tenim en A Coruña i alguns autonòmics.
0: Nosaltres
5: que tenen.
0: Vilajoyosa tenim.
5: Claro,
1: Vosaltres, claro, són diferents per dir-ho d'una forma, però suposo per edats.
3: Sí, però per exemple l'objectiu que comenta Neu sí que anem tots i totes, vale. Ahí sí que van tots, vale, vale. Tots els juvenils, tots els juniors, que és campanar d'Espanya super sprint per a els juvenils, i Neus correrà tant super sprint com sprint, perquè Neus ja és júnior.
1: Okay. És que és el que parla, tinc tanta gent i tinc tantes coses.
3: Sí.
1: Que ara
3: sí,
1: és un no parar, i sempre ho diem, que és un no parar, i això és super, super important. Bueno, Celia, conta'm un poquet tu com has viscut este cap de setmana, conta'm un poquet la prova que has disputat i pròxims objectius també.
0: Pues vaig anar a Vila Joiosa i...
5: No, Delia.
0: Sí, no. Pusol. Ai, a Pusol, perdó.
1: Estava al costat, una horeta en cotxe i au.
0: Bueno, vaig anar a Pusol i pues, la natació no me va agradar com me vaig ir, perquè, bueno, altres manis i millor, perquè no me vaig ficar en grup de cabeza, però estava propet. Després la bici vam intentar pillar el grup de cabeza, que al final no vam poder, però me vaig quedar molt prop, perquè l'Aia també va vindre amb mi en la bici. I després el córrer, l'últim córrer, molt bé, la veritat, vaig adelantar a una xiqueta que això va fer que quedara segona, i això, a veure, prou contenta. Però jo tenia un objectiu, però al final, que era quedar primera, però vaig quedar segona, i la veritat que estic supercontenta perquè al final no falta, o sea, quedar primera en...
1: No, però bueno, que està molt bé igualment una segona posició, que no sí, és poca sí. cosa. Laia, conta'ns tu, com ho vas viure?
0: Pues jo també estava a Pusol i la natació va ser molt llarga i igual que Celia no es van poder col·locar davant del tot, però igualment vam estar prou bé. Després en la bici, pues, que és el meu punt fort, pues, vam aprofitar i vam tirar per cada davant i es vam quedar a molt prop de les primeres, i després ja al córrer pues, vam fer el que vam poder.
1: I Neus, Andrea, vosaltres, què tal? Vos ha anat el cap de setmana a banda de les vostres companyes?
5: Pues la veritat que molt bé, jo crec que estem super contentes les tres, i bueno, el circuit era diferent perquè hi havia molt de desnivell tant en la bici com correguent, i la platja pues, era super xula perquè l'aigua estava super clareta, damunt la temperatura era bona, i bueno, que ahí no va conté més.
2: Sí, s'ho van passar molt bé a més, i va ser molt guai la carrera al final. L'objectiu que teníem era això, intentar estar davant en tot moment, i jo crec que les tres ho vam intentar. Neus i jo vam intentar pues, això, eixir de natació davant per poder estar ja en el grup, i després ja aguantar en bici i a tope corrent ens que es quedava, perquè com a Bea i Neus hi havia molt de desnivell i era un circuit prou dur.
1: Mira, per a Joan, la penúltima pregunta, fem un recordatori de tota aquesta programació que tenim. Quines són les dates assenyalades en roig en el calendari?
3: Les pròximes dates, el referixes?
1: Sí, exacte.
3: La setmana que ve ja tenim el nostre quadló, el dissabte, la quadló escolar, que ahí correran totes les nostres categories, les més xicotes i les més majors, després infantils, cadets i juvenils, el dia següent aniran a la Vila Joiosa, que és l'última prova del calendari autonòmic, i després ja tindrem en el cap la prova que ha comentat Neus de A Coruña. I després tenim ahí la setmana següent un campionat de duatló de la Lliga de Clubs Valenciana que es va quedar pendent per tema de vent, pluja i de més, i ja pues, anar pensant en els campionats d'Espanya cross, que tenen ahí alguns un poc també en roig, no? El cas de Neus, per exemple, que per això sé que és xulíssim. I després també tenim ahí una prova en el cas de Celia i de Jaume, que anem a Ferrol, al classificatori europeu, en el cas a veure si poden aconseguir ahí una classificació i després poder competir en el campionat d'Espanya Youth, que és la categoria juvenil, i això és un poc a lo gros. Després tenim xicotetes proves d'adults, algun escolar provincial i demés, però bueno, lo gros més o menys és el que t'he comentat.
1: No, res, un minut, contant-me de tot, barbaritats i competicions brutals en qualsevol punt, és a dir, meravellosa tota aquesta agenda que tenim de sí. Contriar l'on tinguem. Bueno, per tancar, en ordre, Laia, Celia, Joan, Andrea i també Neus, però vaig a demanar una paraula per a definir el Club Trial Nontinyent. Comencem per tu, Laia.
0: Equip.
1: Vale. Celia?
0: Il·lusió.
1: Perfecte, Joan.
3: Present i futur.
1: Pues això són tres, home. Present i futur m'agrada també. Andrea?
2: Unió.
1: I Neus?
5: Emoció.
1: m'encanten aixes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paraules que m'heu donat. Moltíssimes gràcies a Cim per vindre, de tot cor. Crec que és superbonico també acabar nosaltres així a la nostra temporada radiofònica, perquè, ostres, anem a pensar en molts èxits, en molts objectius i en moltes coletes molt, molt interessants, sobretot per al futur de l'esport Vall del Vallvi en general. Moltíssimes gràcies a Cim per vindre.
3: Moltes gràcies a tu, Tomàs.
1: I després de parlar amb el futur del triatlón tinyentí, també amb el seu coordinador, amb Joan Blasco, ens centrem un poquet en el caràcter poliesportiu que tenim al llarg d'esta setmana. Bueno, Sofia Rodríguez ja saben que es va proclamar campiona autonòmica de carretera en categoria absoluta després de guanyar el campionat de la Comunitat Valenciana Fèmines Ruta disputat a Alcoi. Este cap de setmana la ciclista d'on tinyent competirà en la Entre Sierras Gravel Race a Villanueva del Trabuco, prova que forma part de la Copa d'Espanya de Gravel i del circuit internacional UCI. Ens ha fet esta valoració a Ser Deportivo Sontinyent la Vall d'Albaida. L'escolten.
4: Bueno, pues molt contenta de la carrera del diumenge passat. Al final era una carrera per a mi com a preparació durant esta temporada d'estiu, que realment tampoc tenim gran quantitat de calendari. Al final un autonòmic pues sempre fa il·lusió, no? Perquè ja és el que venim correguent des de que creixem. Al final veus cares conegudes que fa molt de temps que no veus, també donava la casualitat que era al costat de casa, així que contenta vaig decidir anar i bueno, em vaig fer una molt bona carrera, aunque cap dir que és difícil, no? Perquè n'hi ha blocs d'equips molt grans a la Comunitat Valenciana i jo estava solis i jugava un poc en contra, no? La tàctica, però bueno, em vaig saber desenvolupar bé, tenia també dos repechos on la força va ser decisiva, així que molt contenta per la carrera i un bon entrenament de cara també a les pròximes competicions.
1: I el que també té bones sensacions és Ivan Esparza, que juga demà l'última partida dels quarts de final de l'individual de Raspall. Ve de guanyar a Sebe 25-5. Ja està classificat per a aquestes semifinals. Demà, última partida de quarts, 6:30 de la vespre del trinquet del Genovés davant l'Orja. Escoltem a Ivan Esparza.
6: Pues la partida de dissabte era una partida que jo considerava la més important i si no, pues, de les més importants de la fase de quarts, perquè jugava contra un jugador molt semblant a mi. En este cas Sebe juga de mitger, però bueno, té una esquerra molt bona, té una dreta molt potent, des de qualsevol part del trinquet pot fer-te el 15, i era una partida complicada perquè pot marcar un punt d'inflexió en eixa lligueta, pot fer que vagis en una guanyada i una perduda i jugant-ho tot a l'última, i era important guanyar per encadenar dues victòries i anar a esta tercera partida un poc més en tranquil·litat, encara que no n'hi ha que confiar-se. Al final va ser una partida en la qual jo me vaig trobar molt bé des del primer moment, i crec que vaig fer també que Sebe pues, no es trobarà còmode jugant, i això es va veure en el resultat. Pot ser un poquet més ample del que els dos ens esperàvem, però bueno, l'individual és aixina, quan un oix al 100% i l'altre pot ser no oix igual o no té el dia, pues, se'n va molt ràpid i va ser així.
1: A pesar d'esportistes destacats, vull contar-los que Héctor Tolsà, el triatleta ontinyentí del CEA Vetera, disputarà este cap de setmana, concretament el 30 de maig, una de les noves proves de la Copa d'Europa de triatló. Ho farà a Resou, a Polònia. En l'última prova també a Polònia va quedar en la posició número 32. El triatleta ontinyentí tractarà de recuperar sensacions. I també una atleta que tenim per Terres Basques és José Vila, que està disputant el campionat d'Europa 12R, carrera d'obstacles, una competició que reuneix prop de 3.000 participants i que per primera vegada se celebra a Espanya. Escoltem la seva valoració des de Irún. Escoltem a José Vila. Hola, José, què tal?
7: Buenas, Tomás, que matí hem fet els dos intentos. La veritat que han eixit prou bé. De moment estem en tres atletes que passen a les finals, a les eliminatòries. Encara quedarà gent demà pel matí per acabar els seus intentos. Entonces, hasta demà no se sabrà 100% segur qui passa, però bueno, esperem estar en eixes finals un any més.
1: I tanquem amb el Cabo Antinyent Estrologístic, perquè este cap de setmana han tingut diverses competicions en pista i en ruta, amb un balanç destacat de resultats i tres medalles autonòmiques. Es fa un repàs de resultats. Fran Mollà, bona vesprada, Fran.
8: Bona vesprada, Tomàs. Doncs un altre cap de setmana ben carregat de competicions i amb bons resultats per al Cabo Antinyent. En aquest cas vam estar en l'autonòmic subsetge amb 5 atletes participants, dels quals aconseguíem 3 medalles. Bueno, el més destacat possiblement va ser Joel Gandia, que aconseguirà proclamar-se campió autonòmic en la modalitat de salt en perxa amb 3 metres i 70 centímetres, que són marca personal. Es quedava només a 5 centímetres de la mínima per al campionat d'Espanya, però bueno, això, esta marca el situa l'octau en el rànquing d'Espanya i per tant estarà d'ací 2 setmanes, el dia 7 en la Nucía, en ese campionat d'Espanya subsetge. Després teníem als 1000 metres llisos també a Daniela López, que acabava en segon lloc. Daniela volia intentar la mínima també per al campionat d'Espanya en la prova, però desafortunadament va eixir una prova tàctica, no van eixir a córrer i aleshores doncs, es va haver de conformar en esa segona posició i ara esperar a veure si en la repesca, perquè ella té la mínima de repesca, però hi ha moltes atletes a missa mínima també, a veure si pot entrar finalment en ese campionat d'Espanya. I per últim teníem el tercer lloc també de Laia Asensio en la prova dels 300 metres llisos amb 41-37, feia marca personal, la mínima era en 41-30. En este cas Laia es troba a la 16 en el rànquing i per tant, si no passa res, també estarà en ese campionat d'Espanya de la Nucía. Estem esperant que demà pel matí dijous la federació traga ja la llista definitiva de participants i segurament Joel i Laia van estar pràcticament segurs, però ens queda el dubte de Daniela. A més també van tindre a Núria Gómez, que acabava setena als 1000 metres llisos, a Isabel Schaffer desena als 600 metres llisos i per últim Elsa Donat, que acabava la número 20 en la prova dels 100 metres llisos. A més també van tindre prova en ruta, en aquest cas també diumenge a València amb el 5 a Marta Fernández de Castro. Molt bons resultats per als nostres atletes. Ferran Reig aconseguia el segon lloc en la categoria júnior, 6è de la general amb 14.55, marca personal en la distància. Nacho Pastor també feia marca personal en la distància i guanyava la categoria de veterans B en 15 minuts justos. Manel Banyó acaba quart en categoria júnior en 15.10. Rubén Barber feia 15.21 i Dani Sánchez, que acaba de tornar dels Estats Units, recordar que està estudiant allí en una universitat americana, doncs feia 15 minuts i 30 segons. I per últim, en la pujada a la Fontfreda de Atzeneta d'Albaida, Alexandre Berger tancava la participació ondinyentina amb la victòria en la categoria de veterans B.
1: I toca posar punt i final al nostre cert deportivos. I com sempre, volem donar-vos les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Avui a les 9:10 tenim Hora 25 Deportes. Us ho recorde, eh? No s'ho poden perdre. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguen una meravellosa jornada. I recorden que demà, més esport. Serà l'últim programa d'aquesta temporada de la nostra edició.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la Cadena SER.
1: La Ventana, Valda al Valda. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, és dijous, benvingudes, benvinguts. Tenim uns minuts, 20 minuts per davant per compartir en esta vesprada, així a La Ventana. Anem a parlar de solidaritat, anem a parlar de nova presidència, de nova junta, anem a parlar de Bocairent, anem a parlar de l'Associació Espanyola contra el Càncer, l'Associació de contra el Càncer de Bocairent, amb la seva presidenta, després d'uns consells, de seguida.
3: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
4: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610 26 94 12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.

0: Esta vesprada anem a conversar amb Paqui Molina, nova presidenta d'Abraça'm, Associació Càncer Bocairent, una entitat molt estimada al municipi que continua treballant per donar suport, informació i acompanyament a les persones afectades pel càncer i a les seues famílies. Amb ella parlarem d'esta nova etapa al capdavant de l'associació, dels objectius de futur i també de les activitats de conscienciació que estan impulsant, com recentment la xerrada oferida per la doctora Àgueda Bataller sobre les estratègies de prevenció del càncer en la dona. Li donem la benvinguda allà. Paqui Molina, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada a tots i a totes.
0: Paqui, abans de res, enhorabona per esta nova responsabilitat que tens. Com afrontes esta etapa com a presidenta d'Abraça'm?
1: Bé, doncs moltes gràcies. En fi, va ser una cosa un poc inesperada per a mi, perquè jo era sòcia d'Abraça'm, perquè l'anterior president, Mariano Ferrer, és amic meu, i quan mos ho va comunicar vam decidir fer-se socis. Però no estava directament implicada en les tasques de l'associació. Sí que vaig assistir a alguna de les activitats interessants que van fer, en concret la Junta de Mariano i l'anterior de Paqui San Juan, perquè podem dir que Abraça'm és una associació de nova creació, però que ha obert un camí i molt important així en el poble, i la resposta de la gent jo crec que ha sigut també molt bona, perquè en poc de temps som ja quasi 120 persones associades. I ho dic perquè quan va acabar Mariano la seva presidència no hi havia candidatura i en llista oberta va eixir el meu nom i jo no estava present en l'assemblea, però em van cridar i, en fi, la veritat és que Mariano m'ho va dir clar, va dir: "Aquestes coses no es pot dir que no, Paqui." I li vaig prendre la paraula i la veritat és que estic molt contenta, estic molt satisfeta de poder col·laborar ara que disposo un poc més de temps, perquè ja m'he jubilat, i la veritat és que també la resposta de la gent, de la nova junta, a les persones que us ho he dit, és que ha sigut un sí incondicional. Vull dir que jo crec que la gent cada vegada estem més sensibilitzats en esta malaltia, que malauradament cada vegada pues, té més índex sobre la població, i la veritat és que estic bé, estic contenta, estic satisfeta, sí. Sí.
0: Què significa per a tu el posar-te al capdavant de l'associació?
1: Bé, doncs, en principi continuar la tasca que han iniciat les dos juntes anteriors, que la veritat és que han tingut un compromís molt gran en realçar el que és l'associació, perquè aquesta associació es va crear un poc per obrir i ampliar la funció de la junta local del càncer.
0: Sí.
1: En fi, que naix al si d'una proposta municipal. I que bàsicament la funció que tenia és fer la cuestació anual, que per cert la tenim este cap de setmana, i la cuestació anual per a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aleshores, es va intentar crear una associació la que poguera ampliar aquestes funcions i fer aquestes coses que estem intentant fer. Les juntes anteriors, que ja el dic, que és molt d'agrair el camí que han obert i el referent que han obert en el nostre poble per a fer activitats que han sigut molt interessants. Nosaltres el primer que anem a fer és un poc continuar en eixe camí i, per supost, posar-nos a la disposició de la gent que es pugui necessitar a nosaltres, recursos humans que disponem, els voluntaris, els recursos materials, immaterials, socials de què disposem, i en fi, poc queda anar fent cosetes. La Junta és gent molt activa, estan molt animats i animades a fer coses i fins on puguem arribar.
0: Paqui, sí, precisament per el que estaves contant fa una estona, quin paper creus que juga en el dia a dia l'associació, en el dia a dia de les persones afectades pel càncer i les seues famílies?
1: Pues això, en fi, un referent nostre és l'associació precisament d'ahir d'on tinguem, Anima,
0: sí,
1: que ens ha ajudat, aconsellat a com podem fer un paper que pugui ser útil. I la primera cosa és deixar un poc com a la voluntarietat de les persones diagnosticades de si necessiten ixa ajuda o no la necessiten. No és la tasca nostra, ni molt menys, diguem, afrontar el anar cap a les persones diagnosticades malaltes, sinó més bé que les persones vegin ixa proximitat en l'associació i que vinguin un poc en ixa, no sé, familiaritat dins de les circumstàncies, a veure que, en què podem ajudar, perquè sí que és veritat que davant d'un diagnòstic aixina és una situació molt desconcertant que cada persona la gestiona d'una manera. Això és el primer que ens han dit ahir des d'Anima, l'equip mèdic del centre de salut, així, que també vam dir que, en fi, que és el primer pas d'un diagnòstic i volien visibilitzar-se també per ahir. Però el primer és donar, diguem, personalitzar. Sí. La persona quan se li diagnostica les necessitats que té. Si mos necessita, nosaltres estem un poc per a d'això, per a en els pocs recursos en què contem, perquè Bocairent és una població pues, més menuda, sí. En el cas d'Ontinyent teniu serveis ahí psicològics, jurídics, administratius, que poden ajudar. Sí que és veritat que una cosa molt important que realitza l'associació és signar un conveni de col·laboració en Anima, d'ahir d'Ontinyent. Per tant, podem fer ús de les activitats com és de serveis que donen ahir en l'Associació del Càncer Anima d'Ontinyent. I això, és, la veritat és que ha estat una proposta molt bona perquè s'han portat activitats així a Bocairent que en un principi les han fet ahir en Ontinyent. I, en fi, doncs, ixa és la intenció. La intenció és un poc recaptar fons econòmics, sobretot per ajudar, en aquest cas, a l'Associació Espanyola contra el Càncer, en les seues tasques de prevenció, de recolzament a pacients i familiars, i projectes d'investigació, etc. I, per una altra banda, realitzar les activitats que puguem considerar interessants i sensibilitzar un poquet a la població i als diagnosticats d'aquesta malaltia.
0: Fa uns dies... Sí, fa uns dies organitzareu una xerrada molt interessant amb la doctora Àgueda Bataller sobre les estratègies de prevenció del càncer en la dona. Quin balanç fas d'esta activitat?
1: La veritat és que va vindre molta gent. Així en Bocairent, la veritat és que la gent davant propostes d'activitats com esta sol respondre. Sí, sol respondre i la gent té interès. Bueno, m'imagino que no sols en Bocairent, en totes les poblacions. Perquè tot el que siga parlar de prevenció i de consells com els que ens va donar la doctora, que va fer una exposició en un llenguatge proper, familiar, però bueno, dotat d'una base científica i en una professionalitat increïble, i que per al públic assistent la veritat és que van ser molt útils i molt profitosos, uns consells actualitzats. I molt interessant sobre prevenció, ens va explicar des d'autoexploració mamària, sintomatologies dels diferents tipus de càncer, cèrvix, ens va explicar en què consistia la campanya de prevenció del càncer de cèrvix, lo del papiloma, que estan fent la campanya de vacunació. En fi, una sèrie d'informació molt valuosa. I la veritat és que la doctora és un encant de persona i de professional. I després tot molt lligada a lo que és lo que vol fer ella a nivell d'humanitzar el procés de maternal, des de l'embaràs, el part, la lactància, el postpart, menopàusia, i va estar molt interessant. Jo crec que la gent vam aprendre molt de la doctora i mos ho va fer molt fàcil, molt bona comprensió, un llenguatge molt assequible per als que no són coneixedors de la matèria, i va estar molt interessant, de veritat, sí. Com a tres tantes xerrades que s'han organitzat en l'associació, sí, sí.
0: Quin tipus d'activitats voleu continuar impulsant des d'Abraça'm en els pròxims mesos?
1: Sí, pues mira, ja han fet, des de que estem nosaltres, bueno, ja el dic que les juntes anteriors han fet activitats de tot tipus, des de benestar emocionant a través dels contes, mercats solidaris, xerrades informatives d'alimentació preventiva i de tractament oncològic. S'han fet moltes coses, per això que en poc temps Abraça ha aconseguit pes així en Bocairent i és un poc un referent. Sí, i això que ni tenim local físic ni podem obrir unes hores per a la gent que puga acostar-se a preguntar i tal, però s'ha gestionat molt bé, la veritat. I nosaltres pues, volem continuar aquest tipus d'activitats, fent xerrades, fent algo també més lúdic, en contacte amb la natura, i també hem fet ja una campanya de recollida de cabell, que tenia el lema de el teu cabell, la meua força, i la veritat és que ja han donat dos trenes a... Ahí anima per a que ho envien a Mechones Solidarios i molt bé, pues en un menys de 3 setmanes que va la campanya ja hem recollit dos trenes, per a, ja han donat dos trenes, que molt bé, estem satisfets i satisfetes i volem continuar pues, fent aquest tipus de coses. Encara tenim ahí un poquet les idees en... Quan es reunim la Junta, pues un poc, llancem les idees, falta un poquet també donar-li forma a aquestes idees. De moment, ja el dic, aquest cap de setmana tenim la cuestació anual i després, en el mes d'agost, n'hi ha una iniciativa que no és en concret d'Abraça'm, però és a benefici d'Abraça'm, que és una cursa solidària, que és esportiva, cultural, perquè es fa per el barri medieval de Bocairent, és una cursa nocturna, és com una novetat dins del món de les curses que s'organitzen per ací, per la comarca i tot això, i és la primera vegada que es fa. És el dia 8 d'agost, anime als corredors i corredores, atletes o no tan atletes, perquè també es pot matricular, també es pot comprar el dorsal per a fer la cursa caminant. I crec que són, no arriba a 3 quilòmetres, és una cursa curteta, i en l'al·licient que és per el barri medieval de Bocairent i de nit. Jo crec que és una iniciativa particular de dos persones d'ací del poble, amb molts col·laboradors, però que és a benefici de l'associació. Nosaltres estarem ahí recolzant l'avituallament i de lo que nosaltres faça falta, l'ajuda que ens reclamen, I la veritat és que també hi haurà una programació d'activitats paral·leles, com música en directe. Pot quedar una activitat molt, molt bonica i sobretot també que és solidària.
0: Sí. El 8 d'agost has dit.
1: El 8 d'agost. Anime a la gent per a que compri el dorsal, que ara val només 10 euros, crec, i després pujarà un poquet de preu. Però anime a la gent del poble i de la comarca a que vinguin a Bocairent a eixa cursa. Jo crec que estarà bonica. Només per passejar-se per els carrers del barri o córrer, és una cursa que és de crono. No és tot ja a la vegada, sinó cada 20 segons i girà un corredor o corredora. Sí, pot estar molt bé. Sí.
0: I parlaves abans, Paqui, de la qüestació que teniu aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: Quin és l'horari, lloc...
1: Sí, tenim diverses taules petitòries en els llocs on normalment podem trobar a gent per al poble. Sempre es fa coincidir un poquet on hi ha alguna cosa en el poble per a que estiga més animat la gent pel carrer. Este cap de setmana són les primeres comunions a Bocairent i ho hem fet coincidir. I les taules les posem pues, en les tendes, normalment vora el supermercat on sol anar prou gent a comprar, prop de la plaça de l'Ajuntament, també on es desplaça la gent a prendre un refresc i tot això. I en el mercat municipal també hi ha una taula petitòria i es fa aquest dissabte i el diumenge. I esperem això. Ixa recaptació sí que és integral 100% per a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Això va íntegrament a l'Associació de València. Sí. I després del nostre pressupost, diguem, anual de les recol·lectes que tenim i de les aportacions de col·laboracions i de mercats solidaris que es fan i de totes les... Bueno, la quota anual de socis, que és una quota simbòlica també, sí que en els estatuts de l'associació posa que el 30% del pressupost anual al final de... diguem, de l'any, també s'envia a l'Associació Espanyola contra el Càncer. És a dir, que les aportacions procurem que siguin el més significatives que podem. Sí.
0: I crec, si no m'equivoque, Paqui, sí. I si m'equivoque, sí. Rectifiques, que sou, sí. Heu rebut una distinció perquè sou, sí. Una de les associacions que més aporta a l'Associació Espanyola contra el Càncer, és així?
1: Sí, ja durant diversos anys s'ha fet una... Per l'Associació Espanyola contra el Càncer de València s'ha rebut una menció d'honor per les aportacions. Que sí, no és tan mal per a un poble com és Bocairent, que en fi, que som 4.400 habitants, no m'arriba, crec. I sí, les aportacions són prou significatives. Mira, estos Nadals es va muntar en la plaça de l'Ajuntament una pista de patinatge, sí. En col·laboració amb unes empreses locals també per part de l'Ajuntament de Bocairent, i es van recaptar molts diners de la campanya de Nadal de lo que és la pista. Els xiquets estaven entusiasmats en pujar a la pista, els visitants també que van vindre al poble també patinaven, i ja veus, una activitat com aquesta pues, va donar els seus resultats. I la veritat és que, ja el dic, que sí, les anteriors juntes s'han manejat molt i han fet moltes coses, i nosaltres pues, esperem estar a l'altura de continuar aquesta tasca
0: segur,
1: tan valuosa.
0: Segur sí. Que sí. Doncs, sí. Paqui Molina, enhorabona, sí. Per aquesta tasca que feu, i res, sí. Anirem parlant durant la resta de l'any, qualsevol activitat, sí. Que tingueu en la qual doncs, puguem difondre per a tota la comarca, per a que puguem, sí. Col·laborar. Doncs així ens teniu.
1: Moltíssimes gràcies, i anime també pues, això, a la gent del poble que tinga en ment de poder associar-se o prestar un servei de voluntariat, que sempre n'hi ha cosetes i tota ajuda és benvinguda i ben rebuda.
0: Sí. Moltíssimes gràcies. Bona vesprada, Paqui. Moltíssim.

0: Amb temperatures pròpies de l'estiu, ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, els valors màxims tocaran o superaran els 35 graus, mentre que els mínims es quedaran al voltant dels 20, ull que podrien tindre la primera nit, les primeres nits de component tropical, on els termòmetres no baixen de 20 graus. De moment, tant este divendres com el dissabte, esperem els dies poc nuvolosos, amb calor i amb registres màxims al voltant, fins i tot podrien superar els 35 graus. Vents variables i ambient completament d'estiu. El diumenge baixen lleugerament les temperatures màximes, però potser les mínimes, valors que s'acostaran o superaran els 20 graus. Els cels en veuran pas de major índex.
1: La Ventana, con Marta del Vado.
2: Serendipias, con Ignacio Crespo.

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 Deportes, així a Ràdio Ontinyenta, així a la SER en aquesta jornada de dijous. Avui és 28 de maig, recta final de les edicions locals i comarcals, tant de SER Deportivos com de Hora 25 Deportes, així a Ràdio Ontinyenta, així a la SER. Bueno, què us puc contar d'estos dies que hi venen? Estem tancant un poquet tot el que són les valoracions de temporada, fent un poquet de balanços i contar-los, com no, i les novetats respecte al mercat de fitxatges. Bueno, vaig a contar-vos un poquet com està sobretot l'àmbit futbolístic, després repassarem declaracions i qüestions interessants que hem tractat també en el nostre SER Deportiu, on tenien la Baida Albaida, i a més posarem el focus ja en tot el que ve este cap de setmana. Vull començar parlant-nos de que l'Ontinyent 1971 ha entrat en la recta final del concurs per a dissenyar el carnet de la temporada 2026-2027 de soci, obert a tots els socis del club, valga la redundància. Les votacions estaran obertes fins este diumenge i serà aleshores quan l'afició tria entre les 10 propostes presentades. El disseny guanyador es donarà a conèixer la pròxima setmana. Com a premi, la persona autora del carnet seleccionat rebrà un abonament de palco a l'Estadi Clariano, o si ho preferís, dos abonaments de grada general. Les propostes inclouen dissenys molt variats, amb referències a la unió entre afició i equip, els colors del club, l'Estadi de Clariano i elements identificatius de la ciutat com el Pau Clar o les festes de moros i cristians, així com altres símbols locals i moments esportius a destacar. Per altra banda, el Benigànim, que va fer oficial fa dos dies i la incorporació de José Manuel Rueda com a entrenador, l'arribada de la seva mà també de Tobias, extrem esquerre procedent també de l'Olimpí de Xàtiva, equip del qual era entrenador el propi Rueda, però també hem conegut que Ramonet ha renovat amb el Benigànim Club de Futbol. Serà la novena temporada, la decena temporada, millor dit, ja suma 9 temporades amb el conjunt blanc i roig, és a dir, brutal. A Rueda, a l'entrenador del Benigànim, li hem preguntat en el nostre SER Deportiu on tenien la Baida Albaida sobre l'objectiu d'esta temporada. Això es contava.
1: Mira, como objetivo prácticamente no me han dicho nada, sino en el sentido de que tengo totalmente libertad a la hora de trabajar, pero claro, yo sí que es verdad que, como yo le expliqué al secretario técnico, yo soy una persona que soy muy ambiciosa, que me gusta mucho trabajar y que no me puedo poner una meta, sino estar lo más alto posible en la liga y bueno, luego ya sabes que el fútbol pues nunca se sabe, es impredecible en ese sentido. Lo que sí está claro es que vamos a trabajar muchísimo y muy duro para intentar estar, como digo, lo más alto posible. Y bueno, hace dos temporadas el Benigànim tocó el playoff. No quiero decir que vamos a tocar el playoff, porque al final es muy difícil, pero sí que es verdad que después de que cuando ya veamos también el tema de cómo quedan los grupos, los equipos y tal, pues bueno, podremos a lo mejor marcarnos un objetivo más alto, no tan alto, y ver también la plantilla cómo se queda, pero lo que está claro es que el trabajo y el esfuerzo para estar lo más arriba posible, eso va a estar al día de hoy.
0: Si ens centrem en altres categories, en la tercera valenciana, el Bocairent celebrarà este dissabte a les 6 de la vesprada, dia 30, i se campiona de Lliga. Farà amb una disco mòbil, oberta a veïnat, afició, ciutadania, jugadors, és a dir, que serà una vesprada molt, molt xula a Bocairent. Us animem a estar allí. I també contar-los que el Castelló de les Jarres, que com bé saben ha aconseguit classificar al play-off d'ascens a segona valenciana, està fretant d'autobusos de cara a aquest partit davant del Tous diumenge 31 de maig a les 6 de la vesprada al municipal de Tous. Caldrà animar i caldrà plenar autobusos cap a aquesta municipal de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. Per altra banda, també vull recordar-los que el Club Deportiu Esport Base Ontinyent anunciarà la celebració de la jornada de portes obertes, serà la primera setmana de juny, de l'1 al 5, i també anunciarà la nova edició del campus d'estiu del 22 de juny al 24 de juliol, de 9 del matí a 2 de la vesprada. I amb això ja tenim el repàs del futbol fet. Agafem aire i ens centrem en el poliesportiu. Vinga.
2: Y grabando.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: Dame más alegría.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: No tanto, intenta ser más acuoso.
3: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida Almach 56, Ontinyent.
4: En l'Òptica de Paula continuem amb el 2x1 en progressius i monofocals. Sí, sí, has sentit bé. 2x1 en l'Òptica de Paula i recorda, pots finançar les teues ulleres sense interessos. Ens pots trobar en Ontinyent, Martínez Valls 42. Vine, t'esperem en l'Òptica de Paula.
5: Pues este es el desglose del proyecto que te hemos diseñado.
6: Ok, pero antes de firmar, solo quiero saber una cosa.
5: Claro, dime.
6: ¿Tú esto lo pondrías en tu casa?
5: Sin cambiar ni una pieza. Mira las reseñas de nuestros clientes y verás que ellos opinan igual que yo. Así es No Te Quedes Sin Sol, una empresa cercana que instala autoconsumo solar, baterías, aerotermia y cargadores eléctricos con un criterio muy simple. Si no lo ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. NoTeQuedesSinSol.com.
0: Bueno, del poliesportiu, moltes coses a contar-los. Moltes coses. Recordar-los en primer lloc que el municipi de Benicolet acollirà el dissabte una nova prova de circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida, de la seua edició número 3 de la particular Volta a Peu, una jornada que començarà, recorden, dissabte 6 de la vesprada. I també recordar-los que tenim oberts diversos inscripcions per a dos tornejos de pàdel, concretament un al Farrasí el 19 i 20 de juny i un altre en el club de tenis Ontinyenta Helios. Per cert, demà el nostre ser deportiu Sontillé en la Vall d'Albaida parlarem d'aquesta prova que s'ha presentat avui en el marc del tenis femení internacional. Demà us contem més cosetes per descomptat. Vinga, va, ens centrem en aquest poliesportiu. Parlem de Sofia Rodríguez, va ser campiona del campionat comunitat valenciana Femine Ruta, disputat al Coll el passat cap de setmana. I aquest cap de setmana participa en la prova entre Sierras Gravel Race a Villanueva del Trabuco, prova que forma part de la Copa d'Espanya de Gravel i del circuit internacional UCI. Os has contado, la ciclista ontinyentina.
7: Hola Tomás, bueno, pues muy contenta de la carrera del diumenge passat. Al final era una carrera per a mi com a preparació durant esta temporada d'estiu, que realment tampoc tenim gran quantitat de calendari. Al final un autonòmic pues sempre fa il·lusió, no? Perquè ja és lo que venim corregent des de que creixem. Al final veus cares conegudes que fa molt de temps que no veus, també donava la casualitat que era al costat de casa, així que contenta vaig decidir anar i bueno, em vaig fer una molt bona carrera, aunque cap dir que és difícil, no? Perquè n'hi ha blocs d'equips molt grans a la Comunitat Valenciana i jo estava solis i jugava un poc en contra, no? La tàctica, però bueno, em vaig saber desenvolupar bé, tenia també dos repechos on la força va ser decisiva, així que molt contenta per la carrera i un bon entrenament de cara també a les pròximes competicions.
0: I afegim a aquest repàs que el bo d'Ivan Esparza juga demà a les 6 i mig al Trinquer del Genovés, l'última jornada de quarts de final de l'individual. El pilotari ontinyentí ja classificat per a aquestes semifinals de l'individual, el seu màxim objectiu. Escoltem les paraules del pilotari ontinyentí.
8: Pues la partida de dissabte era una partida que jo considerava la més important i si no, pues, de les més importants de la fase de quarts, perquè jugava contra un jugador molt semblant a mi. En este cas Sebe juga de mitger, però bueno, té una esquerra molt bona, té una dreta molt potent, des de qualsevol part del trinquet pot fer-te el 15, i era una partida complicada perquè pot marcar un punt d'inflexió en eixa lligueta, pot fer que vagis en una guanyada i una perduda i jugant-ho tot a l'última, i era important guanyar per encadenar dues victòries i anar a aquesta tercera partida un poc més en tranquil·litat, encara que no n'hi ha que confiar-se. Al final va ser una partida en la qual jo me vaig trobar molt bé des del primer moment, i crec que vaig fer també que Sebe pues, no es trobarà còmode jugant, i això es va veure en el resultat. Pot ser un poquet més ample del que els dos ens esperàvem, però bueno, l'individual és així, quan un oix al 100% i l'altre pot ser no oix igual o no té el dia, pues, se'n va molt ràpid i va ser així. I ara, pues, de cara a l'última de fase de grups, pues en la mateixa mentalitat d'anar a guanyar, anar sobretot a trobar bones sensacions com en aquesta última partida, a anar agafant confiança en la disciplina de l'individual i a intentar pues, traure el millor resultat i sobretot el millor nivell per a disfrutar jugant i a plegar a les semifinals en aquesta confiança que té dia i en més ganes encara si cap.
0: I fins així el nostre Hora 25 Deportes. Demà a les 3 i 20, últim programa de la temporada de Ser Deportivos. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguin una molt bona jornada.